0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
3: RAC 105.

Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.
2: Bon dia i bona hora, benvingudes i benvinguts al Matina Codina de RAC 105. Efectivament, sona el despertador i comença una nova jornada per molts. També acaba per d'altres que esteu treballant de nit. Una abraçada, petons i molta energia i alegria. Una bona festa repartida des d'aquesta antena per tot el país i més enllà. Això és RAC 105, és el Matina Codina. Jo sóc l'Ernest Codina, petons, abraçades i aquesta ovació per tots vostès. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies. Endavant, endavant amb aquest 15 d'octubre del 2026, una setmana que està sent fugaç perquè amb un obrir i tancar d'ulls ens hem instal·lat ja a dijous. Dijous paella. Un dia que, pel que fa al temps, doncs comencen ja alguns símptomes de canvis que tenim en l'horitzó. De moment, avui tindrem núvols baixos a la costa amb temperatures en lleuger descens, tot i que encara seran prou altes. Demà augmentarà la nuvolositat amb algun primer xàfec a la tarda al Pirineu. Canvi notable que arriba dissabte amb pluges que s'estendran a tot arreu a la tarda i un ambient bastant més fresquet. De seguida, com sempre, més detalls amb el Departament de Meteorologia, avui encapçalat per l'Abel Caral. I avui, abans d'anar al bar de baix a esmorzar, farem una altra Matina Codina per la història, un altre programa d'aquells farcidets, temps per repassar diversos temes, com per exemple una bogeria, la que vam viure ahir a la Champions League, victòria in extremis i jugant malament de l'equip de Mourinho al camp de la Roma en la jornada de Champions aquesta nit, amb resultat final de, atenció, 3-4, exercint de Real Madrid a la Champions. Tirant més d'escut que de futbol, estaven perdent, que faltaven 7 o 8 minuts, perdien 3-1 i van acabar remuntant 3-4. Tindrem tots els detalls, però vaja, poc futbol i com deia, tirant molt d'escut i d'aquesta èpica que no sé d'on surt i que és tan incomprensible, del Real Madrid a la Lliga de Campions. En fi, parlarem d'aquest tema, més com cada dijous tindrem nova entrega del Patina Codina amb totes les relliscades i pífies que hem fet durant els últims dies els integrants d'aquest programa. A més, també parlarem del Premi Planeta 2026, que aquesta nit s'entregarà al pavelló de la Fira de Barcelona, i també comentarem el far de plorar que s'està fent Mourinho, Florentino i tota la caverna madridista en general amb l'arrencada imperial del Barça de Flick aquesta temporada 26 i 27. I també tindrem l'habitual repàs als millors moments televisius, avui amb especial èmfasi i el focus posat en l'estrena de Toni Clapés a la 2CAT amb el programa Cervells Mínims, amb el Xavi Franquesa, el Guillem Estadella, també l'Alba Sagarra, i ahir els cervells una mica més forjats de la cuinera Anna Parellada i del Carles Sanz del Tricicle. Què més? Home, sí, avui tindrem nova edició de la secció La Mar de Famosos, aquí, amb la Mar Puga i l'actor David Fernández, el Chiquili 4. I amb l'última hora dels esports i la resta de titulars d'impacte i virals, ja gairebé haurem arribat a les 11 del matí i ens anirem a cruspir un tremendo esmorzar de forquilla. Bon dia, bona hora i benvinguts a un Matina Codina que avui comencem amb Bruno Mars. Passen 4 minuts de les 6. Abraçades i endavant amb la jornada. El sol encara no ha sortit, però les lleganyes ja cauen.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: minúscula, jajaja, ja, ja, mayúscula es més gràcia.
1: Estás sordo.
0: Cap minúscula.
1: Otro misterio.
2: També, perdona, hi ha gent que posa molts més jajàs dels jajàs.
3: Sí, no fa tanta gràcia.
1: Sí, perquè tu el veus i està amb la cara que fa, totalment impertèrrita. Realment...
0: Si escrius jajà sense riure.
1: Sí, o treus, com a molt, treus aire pel nas.
4: Aquí termina Horizonte.
2: Ja està, el programa.
1: Sí, molt bon programa.
0: Molt interessants.
1: Ens has donat moltes emocions avui.
0: Mare meva.
2: Ho deixem aquí, Iker, o no?
1: No, que acabi, que surti.
4: Tengo que hacer la previa.
0: Ah, ostres.
4: El siguiente. En el próximo programa intentaremos averiguar por qué en Apple, si quieres tirar con el cursor para arriba, la pantalla baja, y si tiras el cursor para abajo, la pantalla sube.
0: Ay, es verdad.
4: Hasta la próxima, amigos.
2: Un aplaudiment per Iker, que sempre ve aquí i ens deixa el cap com un bombo,
0: sí,
2: amb tot de misteris que no...
0: Ja
4: sempre digo que lo intentaremos resolver, pero nunca resolvemos.
1: Claro, nunca te pones a... Hoy me toca resolver, ¿no? Dimecres a la tarda resuelvo misterio.
2: Sí, no, no, ve aquí, ens deixa uns marrons aquí a l'estudi i se'n va.
4: Ahí está, para que reflexionéis, ¿verdad?
2: Adéu, Iker.
4: Ahí estamos, adiós.
5: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
6: ¡Ataque! Tengo que dar el extra.
5: Matina Codina de 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.

0: Aquesta és la notícia de la Sexta. És una notícia que m'encanta, és molt important. Vull que prengueu nota tots els que esteu aquí, vale, i els que ens esteu escoltant a casa, perquè un home ha estat acomiadat de la feina,
1: sí,
0: per insultar una companya de feina en un moment d'un
2: ras.
1: Això no ha passat mai aquí.
0: Li ha dit chihuahua, no, eh?
3: Insultar a tu jefe o a un compañero de trabajo puede ser motivo de despido o no. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado hoy el despido de un trabajador que, además de no hacer sus tareas, llegó a llamar a una compañera chihuahua.
4: ¿Creen que llamar gilipollas tu jefe o insultar a algún compañero de trabajo debería de ser motivo de despido?
5: No creo que sea motivo de despido, vamos, habrá cosas más gordas, ¿no?
6: Igual motivo de despido como tal, si es algo puntual, no, pero sí como para hablarlo.
7: Si luego hay un arrepentimiento sincero, pues yo creo que se puede perdonar.
4: El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado el despido de un trabajador que llamó chihuahua a una compañera, aunque hay que puntualizar que había más faltas graves, como la de no realizar todas las tareas que se le encomendaban.
8: A sobre de no fotre ni brot, li va dir chihuahua a una companya.
2: Va ser la gota que va passar el got.
8: Què dius, Marc, perdona?
2: Sí, llavors no l'estan fent fora per dir chihuahua, sinó ja per tot el que portava.
8: Clar.
2: Però jo si no treballes...
8: entenc que quan l'acomiadament és procedent tu has de fer un informe, no?
1: És més fàcil demostrar que hi ha hagut un insult que no està fent la seva feina.
8: El jutge ha dit, sí, efectivament, aquest acomiadament és procedent, i entenc que la part de chihuahua també estava, no?, com a cosa mal fet.
0: Per mi és una lògica que et diguin chihuahua.
8: Exacte.
0: La mar de mar.
1: Aquí et duraríem ben bé 10 minuts, això que ha elaborat, si els insults computessin com a motiu d'acomiadament, Ernest, no haguessis començat al setembre.
8: Quan el tall estava sonant, la Lalillo s'estava acariciant la calva,
1: sí,
8: perquè tu sents que et diem massa calva.
0: Clar, dic, si fos així...
2: És un insult per tu.
0: Em dieu calvo de manera...
1: Aquí tu, quan parles de l'angle d'inclinació d'una part del meu cos, també...
9: És un insult, és una descripció, Adam, que eres calvo.
1: Si quedes calvo, no passa res.
0: A veure, dues coses.
2: És una descripció física.
0: I ho esteu dient en pejoratiu?
1: Sí, si vols dir-ho malament, sí, és pejoratiu.
0: Pejoratiu.
1: Quan parlis malament i et corregeixi, també és un insult, o també que ho faci?
9: El pejoratiu.
1: El peyu.
8: No, però nosaltres ens insultem, però des de l'amor i l'afecte.
1: Clar,
0: sí. Bueno, a mi se'm va dir subnormal la primera setmana en antena, eh?
2: Què dius?
1: Qui va ser?
0: Tu, va ser tu.
1: No, jo et vaig dir que conduies un cotxe que semblava un SUV petit, però vaig estar mirant el model i era un subnormal.
8: Un subnormal, perfecte.
10: Si ets dels que et passes mig matí al lavabo de la feina... Aprofita i sintonitza'ns. Matina Codina, més entretingut que una revista de decoració. De 6 a 11 a RAC 105.

0: I ara volem parlar dels germans del moment. Al Matina Codina són els germans Muñoz, els Estopa, que, Marc Puga, bon dia.
1: Hola!
0: Recuperaran cançons inèdites.
1: Correcte. Ah. Sí, han fet un projecte. Són els germans del moment, com has dit, perquè està tothom a les xarxes parlant d'ells.
0: Sí.
1: I ahir vaig anar a la presentació d'aquest nou disc i la gira que han anunciat, que la van fer a la UB, a la Universitat de Barcelona, Facultat de Història, que és on estudia el David, precisament.
2: Exacte.
1: I és un nou disc que sortirà el 20 de novembre recuperant cançons dels seus inicis i que inclourà gravacions originals del 98, que és l'any que ells van fer una maqueta a casa seva.
3: Claro.
1: Aquest divendres publicaran Bicho Raro, que és el primer senzill, el primer single dels Estopa, i el grup farà només 4 concerts a 4 estadis diferents del 2027.
2: Ah,
1: ja han anunciat 18 de juny que vindran a Barcelona a l'Estadi Olímpic. Per tant, ells diuen que és com un repte omplir 4 estadis. Volen fer només 4, perquè la gent preguntava, però fareu més dates? I van dir, no, només aquests 4.
0: Es pot treballar la meitat, cobrant el mateix, no?
4: Vull dir, faran 4 dates al mateix estadi o 4 dates en total?
1: No, van a València, a Madrid,
2: A Sevilla,
1: ara no em sortia la Cartuja, i aquí a Barcelona.
0: En un moment en què tothom està plegant, no, també fa il·lusió que hi hagi grups mítics que diguin, no, nosaltres seguirem, potser clar, treballarem menys, però...
2: El millor... Que ens quedéssim sense grups, perdona.
3: El millor està en Cornellà. Estopa i el Español.
4: Eso es. Estava l'Évole.
3: Lo millor.
4: Estava Jordi Évole en la presentació.
1: No lo vi.
0: Són molt amics.
4: Són molt amics. Que se duerme Jordi Évole.
1: El cas és que a les 9 entrem en detall, escoltarem els Estopa, però ara hem de dir que el dia 20 de novembre surt la maqueta, que és aquest disc, mentre que el 17 de novembre surt la venda general de les entrades pels concerts.
2: Ai,
1: i aquesta data no és casualitat, ja que ells tenien clar que no podien coincidir amb una data assenyalada i molt important per ells.
5: Bueno, hay un juego también que también lo está esperando mucha gente, sale por esas fechas, y también hemos tenido que también buscar ese hueco para no coincidir justo el día que sale el GTA. Yo no quería hacer publicidad. Sí, pero lo hemos cambiado, ¿eh? En serio. Teníamos que poner las entradas a la venta el 10 y no sé cuánto. Y me dijo mi hijo, no, papá, no lo ponga ese día. Que hay mucho friki. Y digo, sí. Empezamos por nosotros mismos. Así que lo hemos pasado del... Creo que el GTA sale el 19. No quiero hacer publicidad, pero ya lo he hecho. Entonces, pues, lo hemos cambiado al 17 de noviembre. Noviembre a las 10 de la noche... se ponen les entrades a la venda.
0: També dic, jo crec que posin les entrades al dia i a l'hora que les posin a la venda, volaran.
2: Sí, però no seran el tema central. El dia 19, aquí nosaltres no ho sabem perquè no som... Bueno, jo una mica sí, però no tant. Però el dia 19 de novembre el món sencer col·lapsarà sota la sortida del...
0: Però jo crec que ells mateixos volen estar jugant el 19 de novembre.
2: No volen estar pendents.
0: Ja sabem que són una mica friquis, però és veritat que s'ha de tenir en compte tot a l'hora de vendre les entrades. Marc Puga, aquestes cançons que són inèdites, no?, que són d'una maqueta, com és que no les van treure en el seu moment? Això ho han explicat o no?
1: Sí, van explicar que és que la seva mare és molt de llançar coses,
0: ja
1: no?
0: Deixem explicar la mare un moment.
1: Un dia, fa un temps, va trobar com un casset d'ells que posava la maqueta i els va dir, mirar que he encontrado, ¿qué hago con esto? Lo tiro. I van dir, hòstia, una maqueta.
2: Ai, va.
1: Aleshores el van poder van dir, hem de fer un disc d'això, això la gent ho va escoltar.
2: Això va rolar, era una cosa de contraband abans, la maqueta d'Estopa en casset.
0: Sí.
2: Era una peça de col·lecció. Te
4: les carregaves a l'Emule o al Napster.
2: Sí.
1: I es podrà comprar, faran edicions de, evidentment, còpies de cassets perquè la gent els tingui.
0: Però és que jo m'imagino el José i el David mirant-se, hòstia, mamà ha encontrado esto.
1: Sí.
0: Saps què vull dir?
2: Sí.
0: No hem de fer cap disc.
1: No, tot
0: clar. Podem reciclar aquelles maquetes, tio. Hòstia, molt bé.
6: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: nord-americana Ava Max amb una cançó del 2022 que, doncs, si feu números, farà 4 anys ja que existeix, una mica de dents per anar esperonant i anar despertant a Catalunya. Una cançó que parla d'una ruptura tòxica. Costa molt trencar les relacions, diguem-ne, de bon grat, no?, i amb bona entesa i amb bona sintonia, almenys al principi. Després, escolta, hi ha gent que és capaç de ser o de mantenir l'amistat amb la seva exparella. Bé, al canal no parlarem d'aquest tema.
1: No ens ficarem en aquest jardí.
0: No ens fotrem en aquest jardí, aquesta hora del matí. Però sí que parlarem del temps. Bon dia, Abel.
1: Bon dia, bona hora.
0: Perquè s'ensumen canvis, no?
1: Sí.
0: A veure, de moment, comencem avui amb la previsió que hem d'esperar i, si vols, posem la punteta ja en el que pot passar el cap de setmana.
1: La punteta, a vegades n'hi ha prou. De moment, direm que avui, bàsicament, un dia tranquil. Farà més sol, com més que del Pirineu, i cap més comarques interiors. En canvi, la costa i el litoral, un dia més variable.
0: Sí.
1: Tot i que de moment hi ha pocs núvols, en alguns casos, en aquests sectors de Catalunya, costa, litoral, però n'hi han augmentant els núvols amb el pas de les hores. Tenim boira, o núvols baixos en algunes zones interiors. Aquí, en aquest cas, aquests núvols o aquesta boira anirà marxant, però això, un dia variable, però sense pluja en aquestes zones que dèiem, i amb temperatures altes, de nou per l'època, 24-28 graus fàcilment al migdia, i ara tampoc és que faci gaire fresca o gaire fred.
0: 28 graus el 15 d'octubre és calor,
1: És caloreta, i Barcelona està a 26-27 al migdia, vull dir que déu-n'hi-do. I a cada setmana, pendents, aquest cop els canvis arriben justament en coincidint cada setmana, a vegades és entre setmana i després cada setmana s'estabilitza. Aquest cop la cosa va així, i sembla que de moment dissabte serà la tarda, vespre, nit, quan pot ploure al centre i nord del país, potser a final del dia també arribant la pluja al Camp de Tarragona, i diumenge encara un dia insegur, i baixen les temperatures. Això demà es vola més clar, perquè encara no acaba d'estar gaire clara la cosa.
0: Molt ben explicat, Abel, moltes gràcies.
1: Sí,
0: home, sí. Meravellós.
1: Gràcies,
0: de cara a barraca, amb tots els detalls.
1: Però
0: és veritat que el cap de setmana emprenya que plogui, però també hi ha aquella opció del recolliment, de la manteta, el sofà...
1: O la teoria de recolliment.
0: Divertimento.
1: Exacte.
0: Sí.
1: I tant, no? I tant, bona companyia.
0: Exacte, doncs, Caral, moltes gràcies.
1: No, disposada, tenim una estona.
0: Mira, l'hem clavat, tu. Són en punt 2:15 del matí.

0: ben amunt els ànims. Són 2:15 de 7. Benvingudes i benvinguts al Matina Codina, el show despertador que et porta a una altra dimensió, la de la festa i el bon humor. I ara les notícies. Aquelles quatre pinzellades que heu de saber abans d'arribar al Matadero, coses com que Donald Trump ha dit que s'haurien de fusellar els periodistes que filtren informació de la Casa Blanca. I sense embuts, ho diu així directament, ni tampoc cap conseqüència. El president nord-americà radicalitza encara més el seu missatge. L'últim discurs s'ha burlat del col·lectiu LGTBI sense miraments i ha insinuat que els del públic eren babaus. No entenc que aquest tio pugui presidir el món, perquè ja no és presidir els Estats Units. Vull dir, quina mena de referència, no?, a aquest bocamoll. I Carles Puigdemont reclama al Suprem que li apliqui ja l'amnistia i que li aixequi de seguida l'ordre de detenció. Ho ha dit a l'escrit d'al·legacions. El Suprem tancarà aviat l'última causa del procés, això després que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat el finançament del referèndum. I queden menys de 48 hores per presentar coalicions per les eleccions i Podem es continua negant a sumar-se al Front Ampli. Ada Colau els va oferir fer un pas al costat, però Podem no baixa del burro. Això mentre el PSOE centra la precampanya en l'habitatge i el PP tot apunta que Xavier García Albiol serà el candidat a Barcelona. I la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic ha citat com a testimoni l'advocat Miquel Roca. El fundador de Mango li va encarregar crear una fundació i els Mossos sospiten que el motiu de la mort van ser els diners. I a l'Hospitalet de Llobregat, la família d'una menor trans que s'ha suïcidat denuncia que la noia l'assetjaven a l'institut. El Departament d'Educació no s'ha pronunciat, però el cas ja està en mans d'un jutge i dels Mossos. La noia tenia només 14 anys. I la UGT ha convocat 2 dies de vaga als supermercats durant la campanya de Nadal. Al tanto amb això. Seran el 24 i el 31 de desembre, que són dies claus a les taules de celebració de les festes, i afecten el Bon Preu Esclat, Condis, Bonària, La Sirena o Aldi. De moment, Comissions Obreres, el sindicat majoritari, no s'hi ha sumat. I pel que fa als esports, el Real Madrid. El Real Madrid, que fregava la derrota al Camp de la Roma, però bàsicament n'ha sortit airós amb una remuntada inèdita a la Champions. Vull dir, el Madrid exercint de Madrid, l'equip de Mourinho perdia 3-1 al minut 82, eh? És que fixeu-vos en això. 3-1 al minut 82, però els canvis van ressuscitar-lo i va acabar remuntant 3-4 en menys de 8 minuts. Mourinho va canviar Vinícius, que no podrà jugar els pròxims 4 partits de Lliga, inclòs el clàssic, per a l'estirada de cabells del jugador del Villarreal i enfrontar-se a l'àrbitre just després. I el Betis, que és el rival del Barça demà passat a la Lliga, va remuntar contra el Porto i va acabar guanyant 3-2. I el PSG va guanyar 2-4 al camp del Manchester City. Pel que fa al temps, tornem a explicar una mica per sobre el que ahir la Belcaral, que és que avui serà un dia tranquil, farà molta calor per l'època de l'any en la que estem, però de cara al cap de setmana baixen els termòmetres i arriben pluges bastant intenses. Ara passen 5 minuts de 6:45. Fem una pausa i tornem de seguida amb molt més. La Mar Puga, l'Arnau Mulet, les efemèrides, el trànsit i tal.
1: Rec 105 Barcelona.
2: Si trobes a faltar posar-te el teu casset favorit i escoltar els himnes que més et van marcar, el 17 d'octubre torna al Festival Love the 90s, impulsat per les energies de Repsol per reviure els grans èxits de tota una generació. Visita l'espai Repsol on podràs viure experiències úniques, guanyar premis i més sorpreses. Quan unim energies, gaudim més de Love the 90s.
3: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
4: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
5: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
6: Arriben els Special Days a Mercedes-Benz Autobeltrán Castelldefels. Del 15 al 17 d'octubre, 3 dies amb oportunitats exclusives en turismes i furgonetes Mercedes-Benz de quilòmetre zero, seminous i d'ocasió. Reserva cita a specialdays.es/autobeltrán26 i emporta't un cupó extra de 1.000 euros. Special Days. T'esperem a Autobeltrán, carrer de Raurell 13-19, Castelldefels.
7: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
10: Serà altaveu pels drets de les dones al primer congrés Dones que mouen ciutats el 23 i 24 d'octubre a La Llotja. Expertes en diferents àmbits debatran sobre els reptes de l'agenda feminista per impulsar ciutats més justes i igualitàries. Inscriu-te gratuïtament a paeria.cat i participa-hi. Fem avançar la ciutat amb mirada feminista. Ajuntament de Lleida.
11: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
12: Per trobar bona música...
13: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
14: Sí, Celo Carti.
15: Mi penya del RAC 105.
16: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
17: Família de RAC 105.
18: Som els Catarres.
19: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
20: Som els Tiets.
21: Sóc el Migui Núñez.
22: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
23: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
24: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
25: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
26: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
27: no cal creuar mig món.
28: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
29: Un petó i una abraçada, família.
30: Un petonet de part de tots cinc.
31: Això és RAC 105.
32: Un besinho.
33: A RAC 105.
34: Merci, un besito.
35: RAC 105.
36: Sempre apostant per la música en català. Let's go.
37: El precio de la vivienda que se ha disparado.
38: Últimament tot són males notícies. Tant per tant, que te les expliquin amb gràcia els de RAC 105. Matina Codina.
39: De 6 a 11.
38: Presentat per l'Ernest Codina.
0: Te tu parecen becarios, tu.

0: que és increïble, i em trec el barret i la gorra i els calçotets davant d'aquest hit dels francesos Daft Punk, One More Time. Per tu i per mi, un viatge nostàlgic que ens porta aquesta hora a saludar la Mar Puga.
1: Bon dia,
0: què faria? Què faria sense tu? Perquè tu ets rutina, tu ets família, tu ets ràdio, sí, tu ets equip.
1: Que maco, Ernest. És que ens estimem molt, tu i jo. La gent ha de saber que a vegades discutim com les bones famílies, els bons matrimonis.
0: Sí, sí.
1: Però al fons hi ha aquí un vincle real de, com de germans, no?
0: I tenim diferències.
1: Home, clar, si no en tinguéssim malament.
0: I personalitat. I clar, quan es barregen la diferència i la personalitat, a vegades ens barallem.
1: Malament.
0: Però ja està.
1: Però aquí estem.
0: Però bé, sempre ens demanem disculpes, eh?
1: Sí, això és veritat.
0: Som gent educada.
1: Això és absolutament cert.
0: Gairebé 3 quarts de 7 del matí, com va el teu peu?
1: Bé, demà tinc metge i en principi em treuen la bota ortopèdica ja. Ahir va fer un mes que vaig caure.
0: Això vol dir que podràs caminar normal ja?
1: Amb una crossa, perquè m'han dit, tranqui. De fet, el metge em va dir, el viernes quítate la bota. I vaig dir, jo sola, parlo en castellà perquè el metge em parla en castellà. Dic, jo sola m'he de treure la bota i posar-me una bamba a casa. Diu, sí, home, t'ho estic dient jo. Dic, no m'atreveixo. Va dir, bueno, doncs vine al metge amb una bamba i te la poses aquí, t'ensenyo a caminar. Per tant, demà vaig amb el metge a posar-me la bamba, perquè no m'atreveixo a fer-ho sola. Tinc por.
0: Tens por que es torni a trencar?
1: Sí. Va. Hi ha un nom, que es diu... Quan et trenques un os, em va explicar que la gent, i més d'un peu, acostuma a tenir por a tornar a caminar, perquè es pensa que es trencarà.
0: Va. Aviat ja correrà. Mira, el dia 18 d'octubre, aquest diumenge, és la cursa de RAC1.
1: Mira, potser
0: hi ets,
1: arribo.
0: Encara hi ets a temps, potser.
1: El que encara no podré anar amb talons, ja em van dir.
0: Ja, ah. I a tu això... Però, tu, antes morta que senzilla, tu.
1: És el que porto pitjor, però per Nadal, en principi, ja podré.
0: Porta't bé, princesa, porta't bé. Va, arrenquem ja dijous, setmana que està passant molt ràpid, 15 d'octubre, i tal dia com avui passaven coses que repassem ara a les efemèrides de la Mar Puga. Música de Chaplin? Vinga,
1: música de Chaplin, perquè el 1940 s'estrenava El gran dictador de Charles Chaplin, un clàssic del cinema.
0: Mira, ens el van posar al col·le, aquest El gran dictador. Sí. Cinema mut encara,
1: I el 2002 es publicava el tercer disc d'Adrià Puntí, l'estem escoltant. L'àlbum va ser produït per Quimi Portet. Epa, això és música de premis. Per què? Per dir que el 1952, tal data com avui, s'entregava la primera edició del Premi Planeta.
0: Avui es tornen a entregar.
1: Avui?
0: I crec que
1: sí,
0: la 75a edició. Imagina't. Una bestia és així. Això es fa al pavelló 1 de la Fira de Barcelona. Veurem qui guanya. Recordem que l'any passat ser polèmic perquè va guanyar el Juan del Val.
1: Sí.
0: No sé si us en recordeu. En parlarem al matí, acudim. La luna llena
1: sobre París. I un 15 d'octubre del 1984, la Unión publicava el seu disc Mil Siluetes amb aquest mega clàssic Lobo Hombre en París.
0: Et deu agradar, tu.
1: Sí, m'agrada. Rueda por los bares del boulevard.
0: Tenim tots els boomers ara mateix pensant... Codina, no la treguis, no la treguis. Va, la deixem 10 segons més.
1: Va.

0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Que bona.
0: Vinga, canviem de tema, va.
2: És hora de dinar, les mans s'han de rentar.
1: Les mans hem de rentar. Avui és el dia mundial de rentar-se les mans. Per tant, tothom, avui sempre, renteu-vos les mans.
0: És el dia de l'Alan Lillo.
1: És el dia d'Alan, perquè no para.
0: És un tio que li fot fàstic tot. S'ha de rentar les mans 3 o 4 vegades al dia.
1: Ens va dir que de canviar les espumetes que tenim aquí als micròfons, tenim una espuma, ell va anar al lavabo a rentar-se.
0: Una persona escrupolosa, tot i així, mans netes, que deia el Josep Lluís Carot Rovira. També evitarem passar-nos molts virus, que aquests dies ja sabem que aquí a l'equip del programa estem caient tots. L'última víctima, Sergi Ferrer, que avui vindrà, però vindrà molt tocat. Va, aniversaris, Marc, som-hi!
1: Doncs mira, avui l'actor Dominic West, de The Crown, fa 57 anys. També un director meravellós català, Marcel Barrena, va fer el 47, ara fa poc, i ha fet moltes més. Avui en fa 45. Seguirem amb el raper Federico Leonardo Lucía, que en fa 37.
0: El Fedez.
1: I exparella de la influencer Chiara Ferragni, que jo em vaig fer amiga seva als Goya, recordem, parlant en italià. I have a surprise for Chiara.
3: Okay.
1: Yes. Ciao, Chiara, come stai?
3: Bene, bravissimo.
1: Sto imparando l'italiano per te.
3: Bravissima, complimenti. Oh. Pronuncia perfetta italiana. Amazing, like the pronunciation.
1: Yes. Em vaig fer amiga de la Chiara en aquells moments on tenia una polèmica justament amb el raper.
0: Tu consideres que des d'aquell dia quants cops heu parlat, per exemple, amb la Chiara?
1: Anem de Goya en Goya, la Chiara i jo. Ens veiem els Goya un cop l'any. Però... I ens trobem a faltar, ens posem el dia i seguim amb les nostres vides.
0: Tens el seu telèfon, per exemple?
1: No, home, no.
0: Ah, doncs llavors no. Tan amigues no sou, no?
1: Sí, som.
0: Ah, sí.
1: Bé, ja te la portaré un dia.
0: Atenció, avui és l'aniversari d'aquest home.
1: Avui Sebastián Yatra fa 32 anys. Jo pensava que era més gran.
0: És l'ex de l'Aitana, recordem-ho.
1: És l'ex de l'Aitana.
0: Molt bé, doncs fins aquí els aniversaris. Cop d'ull als astres, al zodíac, per saber si els matineros tindran un bon dia.
1: Si avui ets aquari, ets el signe que pot tenir una idea brillant. Dijous et pot venir al cap amb una solució que feia dies que buscava sense èxit. Allò que semblava un embolic, avui començarà a tenir una sortida molt enginyosa. Si ets taure, ets el signe que pot guanyar una petita batalla. Una gestió, negociació o assumpte pendent pot acabar d'una manera que t'interessa molt. Tindràs més marge de maniobra del que et pensaves i podràs defensar millor la teva posició. I si ets sagitari, ets el signe que pot trobar-se amb un pla rodó. Una invitació o proposta improvisada pot convertir el dijous en un dia memorable. Hi ha possibilitats de riure, conèixer algú interessant, molt atents, o descobrir un lloc que no tenies al radar.
0: 10 minuts per les 7 del matí. Il·lustra'ns amb el hit per saltar del llit.
1: És el complet del Yatra. I posarem una cançó que es va fer molt i molt i molt viral a TikTok, farà com 3 anys, i segur que us sona.

0: junt faldiller, però que la trobarà a faltar. El Sebastián Yatra ja una mica oferint mostres del que és aquest tio, que és un, bueno, que és un pendó. 7 minuts i mig i les 7.
1: Matina Codina. Abans de les 7...
2: Quin truc ara, tio?
1: L'Arnau Mulet.
0: Un altre home que va amunt i avall tot el dia és l'Arnau Mulet, que en aquest moment ja està en el seu cotxe camí de la ràdio de RAC 105. Bon dia, Mulet.
3: Ai, sí, bon dia, Catalunya, bon dia, Osona. Què tal, com esteu, família? Tot bé o què?
0: Bé, bé. Home, sí, ja he mirat el diari fa una estona i tot són males notícies. He vist que hi ha inflació, que no baixa el preu de la gasolina. Tu que vas volant cotxe, què? Com veu? Com
3: fatal,
0: veus,
3: acabo de posar gasolina ara mateix i m'ha sangrat per tot arreu. O sigui, molt malament. He ficat 80 euros i encara no havia ni posat la reserva. O sigui, no havia arribat a la reserva. I el cotxe ja m'ha demanat 80 eurazos, que encara no sé com...
0: Amb què vas tu, gasolina o dièsel? Gasolina o dièsel?
3: Dièsel. Dièsel, també tinc un gasolina, però ara fa dies que vinc amb el dièsel perquè em sembla que gasta menys, que crec que sí.
4: Molt bé.
0: I tu has d'arrencar els dies progressivament, com els dièsels, eh? Molt bé. Ets un dièsel, sí. Tu, Mulet, ets un dièsel.
3: Boníssima aquesta, eh?
0: Molt bé, sí. Va, escolta'm, com sempre, abans de les 7, Arnau Mulet, avui parlant-nos de què?
3: Sí, doncs mira, us parlo d'un estudi que va fer un periodista. M'està pitant tothom, perquè és que estic al mig de la carretera avui.
0: Doncs aparta't, hòstia, aparta't.
3: Ja està, ja m'he apartat. Escolta'm, doncs mira, una persona de la CNN, un tio que es diu Bill Weir, va fer un estudi força curiós. Va decidir deixar el seu iPhone 14... va decidir deixar el seu iPhone 14 dies a veure què passava. Al seu lloc va agafar un mòbil d'aquests tontos que en diuen ara, saps? Un d'aquests que no té ni internet ni té res.
0: Un Nokia de... un 3210, per dir alguna
3: cosa. Correcte. Ell es passava concretament 6 hores al telèfon. Resulta que després de... Abans d'agafar el mòbil va fer una espècie d'estudi, va anar a la Universitat del Canadà, li van fer unes proves cognitives i tot plegat. Després de passar els 14 dies li van tornar a fer les proves i va millorar un 23% la capacitat de reacció.
4: Uau.
3: Això què vol dir?
0: Per tant, tenim
3: que el telèfon,
0: telèfon
3: ens està tornant tonto directament.
0: Bé, sí, ens alenteix, no? Anul·la la capacitat de reacció i bàsicament com que estem tota l'estona amb el cap a la pantalla, no? Diguem-ne que això, dius tu, ens atonta, ens alenteix.
3: Correcte.
0: Ens alenteix el telèfon intel·ligent. I això no ho diu, és a dir, això no ho diu ni el teu pare, ni la teva mare, ni t'està dient un metge, t'ho està dient uns científics que han fet un estudi amb un tio...
3: Perdona, t'ho està dient la Western University del Canadà, amb la investigadora Emma Duerden, per més detalls. Un 23% més tonto, bàsicament.
0: Sí, però això et dic una cosa, la gent que és addicta, i t'ho dic jo que tinc les meves addiccions, també això és com el fumar. Sí. És com t'ho diuen cada dia, que és dolent i tal, i tu vinga, continues allà enganxat. És a dir, aquesta secció està molt bé per donar la informació, però estic convençut que cap dels nostres oients que està enganxat al telèfon mòbil i a totes les seves aplicacions, avui reduirà mínimament el consum de pantalla, ja t'ho dic ara.
3: Clar, és que jo la pregunta que us volia deixar és si vosaltres aguantaríeu dues setmanes amb un mòbil d'aquests tontos.
0: Jo és que necessito per feina, i és més, també una mica per autoestima. Perquè ja, vulguis o no, ja, a la xarxa hi ha aquesta interacció social que moltes vegades és un reforç positiu per la teva ànima. Per tant, també té les seves coses bones.
3: Sí, de fet, quan estàs sol a casa el que sols fer és mirar què fa la gent, no? Perquè és això de voler saber a veure com està el món, què fa l'altre, els teus amics, no?
0: Sí, som tafaners.
3: La gent que segueixes.
0: Tafaners per definició. Mulet, pot ser que estiguis amb els quadres intermitents?
3: Podria molt ben ser. Estic aquí a la...
0: Silenci, callem tots i sentim, acabarem la secció amb els quadres intermitents del Mulet, perquè per la gent que no es cregui que aquest tio està ara mateix al cotxe, aturat a on exactament?
3: Passeig Sant Gervasi, avinguda Tibidabo, sí.
0: Gràcies, Mulet, bon dia.
3: A vosaltres.
1: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
5: A Repsol, volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
6: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres, perquè ara fem història. La Quiniela, ara amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Per tu, que sempre vols menjar més verd, i per tu, que de tota la vida el dolç et perd. Gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic de 120 grams per 3,75 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
7: Al centre de la ciutat hi trobaràs la fira ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la fira del vehicle d'ocasió, l'espai d'eficiència energètica, el tastajocs, la grangeta del gall Zoti, la fira del dibuix i la cursa de Sant Lluc.
4: I com a novetat d'aquest any, la fira sectorial pels productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
8: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
9: Perfecte. Aquí el tens.
8: Ja?
9: Ja.
8: Sí?
9: És així?
8: De debò?
9: I tant, de debò.
10: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
11: Ai, que ràpid passen les coses bones.
12: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
11: Els 10 dies Nissan.
12: Com?
11: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: El Matina Codina el feu vosaltres.
15: Bon dia, Matina Codina.
16: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero cantidubi de vida.
1: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubi dubida. Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina. A RAC 105.
0: Bon dia a tothom i bon dia a Alan Lillo.
17: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Sergi Ferrer.
17: Hola.
0: Marcita, hola.
18: Aloha, què tal?
0: Xavi Cazorla, bé. Okay.
17: Hola. Sí. Visca.
0: Estàs bé?
17: Bastant bé.
0: Sí, mira, anem caient tots cada setmana un, no trobo?
17: Sí.
0: Tu, Lillo, vas estar fotudot, ja,
17: sí,
0: una mica.
17: Sí, sí, no? Sí, bastant paral·lel a tu.
0: Sí.
17: És a dir, vam anar una mica de la mà.
0: És el que té morrejar-se i la bona sintonia, sí, també. Cara, el Sergi està intentant trencar la nostra relació.
17: És veritat.
0: Perquè ell no suporta que em porti bé amb tot l'equip.
17: Sí.
0: Llavors...
17: És veritat.
0: Però també, quan les energies circulen bé, els virus també. Això és una putada, eh?
17: Clar.
0: En canvi, el que està tovet és el Sergi, que avui ha vingut, doncs...
18: Ha
0: estat a punt de ser baixa, avui.
17: He vingut a contracor, però això em passa cada matí, perquè quan sona l'alarma a les 5 jo preferiria no venir... No, és mentida. Ahir tenia febre febrícula, que m'agrada dir a mi, que no sé la diferència. I
0: quan estaves?
17: 36,9, però jo sóc de baixa temperatura, per tant, per mi ja és...
18: 36,9, però si estic jo cada dia així.
17: Ja, però que jo a 37 ja estic molt malament.
18: Oh, sí?
17: Sí, perquè sóc de temperatura baixa, sí, sobre la garta.
18: Ai, rana.
19: Fer la marató d'este any.
17: Cállate, hormiga, porque tú no puedes tener fiebre, pero no tienes sobaco, no te puedes poner el termómetro. Cállate ya.
18: Ai,
17: jo el que volia dir...
0: Escolta, formigues, avui una mica de clemència, sisplau. Una mica de compassió.
20: Si està 36,9, eso es lo normal.
19: Está intentando dar pena, y estaba 36, hombre.
20: Vete por ahí.
19: Venga, ja, tómate un Dalsy.
18: Em sap greu, però els hi va donar bastant la raó a les formigues avui, Sergi.
17: Ja. Escolta una cosa, mama,
0: a veure, una cosa.
17: Envia'ls un missatge i explica'ls-hi.
0: Si el Sergi a 36,9 es troba malament,
18: no, sí,
0: que
18: pobra,
0: a mi va,
18: sí,
0: passar,
18: sí,
0: també, en sèrio, de veritat. Jo estava malament i em vaig posar el termòmetre i estava a 36,9. És veritat que més tard, estava a 37,7. Pot ser que més tard tinguessis febre realment, i en el moment en què te vas posar no tinguessis.
17: Jo vaig posar-me el termòmetre sobre les 8 i tenia 36,5. I al cap d'una estona me la vaig posar i era 36,9. Per tant, estava pujant.
20: Te hizo efecto la pireta.
17: Cállate, me'n vaig anar a dormir i he suat com un porc aquesta nit. I aquest matí m'he llevat i he pensat, estic mig xungo, però vaig, perquè a més avui... també surto a la tele, que surto a l'11 jo a les portades.
0: Ah!
17: I és el dia...
0: I ha pensat, si el Codina veu que no ha anat al matí a Codina i ha anat a la tele...
17: Tindré un problema demà, que no hauré dormit i hauré de discutir amb tu.
0: Dirà, veia farsant aquest al... Mira, li he preguntat...
15: Dóna-li una abraçada al Xavier Valls.
17: De part teva, en vida teva.
0: He fet el que es fa ara, que és preguntar-li a la intel·ligència artificial, en aquest cas a la de Google, li he preguntat si 36,9 graus de temperatura corporal és febre, i em diu que no. És una
18: cosa, a mi la meva mare...
0: Diu, de fet, diu que fins a 37,4 es considera que no és febre.
17: En sèrio?
18: A mi la meva mare, si no estava 38 i mig, em feien al col·le sempre.
17: Ja, però coneixent-te tu, mare...
18: I el meu germà també. Era 37... Ah, mama, estàs bé. I
17: t'has
18: sempre,
17: trencat un
18: tota
17: peu i també te n'han enviat a treballar. Jo ho entenc és veritat, perquè és part de lo pesada, sí, que deu ser a casa.
18: També és veritat. No,
15: més bé, no també és fer a favor del...
0: Home, Clapés, bon dia.
15: Bon dia. Que...
17: Per cert, felicitats, eh?
15: Gràcies.
18: Per l'estrella.
15: Gràcies. Ah, no, anava a dir que també és cert a favor d'ell que 36,9 a Catalunya Ràdio és una febrada al límit de l'amor.
17: De baixa. Com ara ja tinc un pauet a la corpo, sí, començo a agafar una miqueta els costums d'allà.
0: El deix, sí, aquesta inèrcia. Marc Puga, de què ens parles avui?
18: Us parlo de Mallorca. Us parlo de Mallorca i d'un hotel.
0: Que tens, que és una secció de viatges, ara.
18: No.
17: Viatge bé, amb Mar Puga.
18: Però és que ha sortit la notícia d'una parella que estava a un hotel de Mallorca, allò els dos, allà a l'habitació, tiquitito, gata.
21: Ja sé qui és.
18: I es van trobar un desconegut a sobre el llit. Un desconegut begut. Un borratxo. Sí. Estaven de vacances i, evidentment, es van endur un ensurn. Ensurn.
17: Què es van endur?
18: Ensurn.
17: És un souvenir d'allà.
18: Un ensurn monumental, era per no dir susto. Ah, un ensurt monumental durant la matinada, mentre dormien. Un jove de 20 anys va entrar a la seva habitació, un guiri, sense permís, per la porta corredissa de la terrassa, perquè anava, doncs, borratxo, bàsicament.
17: Va fer balcòning al revés.
18: Va fer balcòning al revés, i el que va fer és llançar-se sobre el llit on dormia aquesta parella i abraçar la dona, com si fos un mes. Sí. I res, ell, evidentment, el va apartar.
0: Hi ha intenció, o tu diries... com a experta en Infopuga, que hi ha intenció. És a dir, hi ha intenció,
18: no,
0: és
18: borratxera. No, jo crec que anava begut. Era borratxera, si bé no sabien qui era aquesta senyora.
0: O pot ser confusió.
18: Sí, sí. També, poden ser moltes coses.
21: Anava begut, però va abraçar ella, no el va abraçar ella.
18: Això. Els borratxos saben...
0: Té un nom i es diu borratxera selectiva.
18: Sí, correcte.
0: Borratxera selectiva.
18: Sí, això el van fer fora de l'habitació, el van portar a recepció de l'hotel i allà ja va arribar la Guàrdia Civil i tota la pesca i ja van fer una mica...
0: I van dir, Guàrdia Civil! Guàrdia Civil!
18: Compte, si aneu d'hotels i de vacances, deixeu ben tancat. Jo sóc molt de revisar els hotels que es quedi el tema tancat.
17: Surten després... molts vídeos d'aquests, de penya que comença a bloquejar la porta de l'hotel perquè ningú pugui entrar de fora.
0: Quantes vegades us han obert la porta a dormir? M'ha passat això, Jo vaig molt d'hotel.
17: Bueno, el servei d'habitacions, a vegades, que els tios són les...
0: No, i a vegades

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Elegància, hi ha sofisticació, ritme, dinamisme, una cançó frenètica del DJ francès Ugel, un número 1, un trencapistes. Moving to the sun.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: Anem a trucar una noia que té la vida laboral que em fa més mandra del món.
2: Ah, sí?
0: Sí, perquè és mestra d'infantil, però monitora de menjador, cap d'un cau, fa activitats amb infants, o sigui, tota l'estona amb nens cridant, és increïble. Susana!
3: Hola.
0: Bon dia, sóc l'Ernest Codina, el que més matina. Tens molta son, carinyo?
3: Què?
0: Que t'estan trucant a la ràdio de RAC 105.
2: Sí. Hola.
0: Que tens son.
3: Hola.
0: Sí, hola, què tal? Vas fer 25 anys, no, la setmana passada?
3: Sí.
0: Va, et truquem ara per felicitar-te, anem una mica tard, ho sento.
3: Moltes gràcies.
0: Som la Renfe de les trucades despertador. Arribem quan ens rota, ja està.
4: I tant.
0: Doncs escolta, de part del teu pare, la teva germana Esther i la Maria, que per molts anys, i es veu que ho vas celebrar el dissabte, no?, amb uns col·legues en un mas.
3: Sí, vam fer la festa aquell dia.
0: Molt bé. I algú va acabar hospitalitzat o no?
2: Molt bona.
3: No.
0: Jo recordo aniversaris amb els meus col·legues amb una masia,
4: sí,
0: que més d'un va acabar a l'hospital.
5: Bueno, el teu dels 40 que vam anar tot l'equip,
0: sí,
5: la teva germana va acabar a l'hospital.
2: Sí, pobra, però no vas per borratxeres, no,
0: va trencar per un
5: no, va ser per borratxeres del seu germà, que va llançar una copa al terra que va rellisca.
2: És veritat.
0: Susana, que ens han dit que treballes amb canalla, ets monitora de menjador, cap d'un cau, fas activitats diverses amb els infants, no acabes el cap com amb un timbal, és a dir, amb el cap com un timbal, Susana?
3: Sí, bueno, faig moltíssimes coses, però no, al final, com que m'agrada.
2: Però totes són sorolloses, Susana, no has pensat en fer alguna més tranquil?
0: Aquests nens deuen cridar tota l'estona, es porten malament, un no vol menjar això, l'altre no vol menjar allò... No,
3: sí, el menjador, es va a negociar amb ells, a veure què volen, tal...
0: Quin és el lloc més estrany on un nen ha menjat... perdona, ha amagat una coliflor, per exemple?
2: Molt bona pregunta.
0: El lloc més estrany on ha amagat una...
3: Doncs és que acostumen a... O alguns ho tenen al terra, o s'ho fiquen a la butxaca...
0: A la butxaca, molt fàstic.
2: Imagina't que tens llenties i fots les llenties a la butxaca.
5: A la meva època ho posàvem a la gerra d'aigua.
2: Ho
5: posàvem a dir...
0: Susana,
3: sí.
0: Que tinguis un gran dia i et regalem 50 euros perquè et gastis a qualsevol de les botigues de Montse Interior que tenen roba per la llar o també la seva web montseinteriors.com, d'acord?
3: Perfecte, aquí bé.
0: Vinga, un petonet, que vagi bé, Susana. Adéu-siau.
2: Per molts anys, Susana.
1: Montse Interior som els personal shoppers de casa teva. T'oferim assessorament i més de 19.000 productes de roba per

0: llar i decoració, confecció a mida, fabricació pròpia i preus sense intermediaris. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com. Montse
1: Interiors. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
2: Vinga, va, que ara vaig jo. Doca, oca, i tiro perquè em toca. Les cantarelles als jocs te les saps de memòria. Però saps també que si has finançat un servei, com un tractament dental o un curs, i te'l deixen de prestar, tens dret a recuperar les quantitats pagades? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les dites que recordes des de sempre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
3: Avui, a dia, l'arròs 3 delícies per només 2,15. De debò, molt bé, dia.
4: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 16 d'octubre a l'1 de novembre, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Isabel Marant, Nude Project i The North Face per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
5: David, ¿dónde andas?
6: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
5: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
6: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
5: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
6: ¡Antonio!
7: Marchando, otro colacao.
6: Eres el mejor.
8: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
9: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
10: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de cotxes.
11: Ets Ocasió, home.
10: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
12: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
13: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del Caravaning.
14: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
15: I pot ser tot això sent professional.
14: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
1: Molt millor la nostra veu de bon matí que la del teu jefe donant ordres.
16: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.

0: una artista que acaba de néixer i es va fent a poc amb cançons com aquesta que es diu Ain't in LA, arriba des d'Eslovàquia i és una aposta clara d'aquesta emissora. Per cert, un dels noms confirmats pel cartell Primavera Sound 2027. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Bon dia, Catalunya, des de RAC 105.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: El Matina Codina és l'hora de fer zapping.
3: Ai, Cazorla.
0: Comencem, Xavi Cazorla, parlant del Real Madrid.
4: Sí, he de parlar del Madrid, que va fer una remuntada bastant heavy ahir a la Champions, perdia per 3-1 i en 8 minuts va acabar remuntant i va guanyar 3-4. Però el tema d'ahir, evidentment, va ser la sanció a Vinícius de 4 partits, una sanció que li farà perdre's el Clàssic, i una sanció que es va conèixer just abans de començar el partit. Així ho van valorar Vinícius i Mourinho.
5: En el trayecto hacia el estadio se entera de que le han sancionado 4 partidos en Liga. ¿Eso cómo puede afectar anímicamente a un jugador?
6: Si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana, y por qué lo hace 2 horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid.
7: Ha sido un mal momento, ¿no? Han tenido todo el día para sacar la sanción y justo cuando llego al estadio me dan el mensaje que estoy 4 partidos fuera de liga. No entiendo por qué. La verdad que la regla es nueva, pero nunca nos han explicado esto. Siempre he tenido la cabeza tranquila, me pegan bastante y al final la tarjeta siempre es para mí.
8: No entiende, tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente en el fútbol, como Lamin hace en Barcelona, pero al final los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí.
0: A veure,
9: què dius
0: d'una norma nova? Sí, a veure, 2 partits per l'estirar de cabells i 2 partits per enfrontar-te a l'àrbitre, Xato.
4: I d'anar a la sanció justo para descentrarlo, que íbamos perdiendo 3-1 per culpa d'esta sanció.
10: Són una mica dèbils, no?, que els afecta tot molt i que els ha dit la notícia. Se veuen al Sergi avui que diu que té febre en 36.
4: Exacto. Lo de este chico no tiene excusa, lo de Sergi, pero lo nuestro sí, porque el Madrid es como la casa de Gran Hermano, que se vive todo intensamente y una sanción así te descenta todo.
0: És que són bueno, nens mimats, no?, que es pensen que tothom va en contra seva. En qualsevol cas, mal partit de Vinícius, que de fet el van canviar, eh?
4: Sí.
0: Què més, Cazorla?
4: Doncs el tema d'aquestes queixes ha arribat, evidentment, a Real Madrid Televisió, que veu una mena de complot mundial.
0: Home.
11: Y es alucinante que los otros 4 equipos champions, Atlético y Barcelona, que juegan su partido champion en casa, lo jueguen el domingo. Ahora lo de Vinícius. Pues nada, es la guerra y el madridismo lo tiene muy claro, por fortuna, y no se va a dejar llevar por esos medios, muchos de ellos subvencionados por el señor Tebas. Y como bien preguntó Florentino Pérez hace varios años, se recordaba Paul, ¿cuántas son esas subvenciones a los medios? ¿Quiénes son esos medios agraciados? Pregunto, ¿serán algunos de los que dicen qué mal juega el Madrid y no hablan de todo esto?
0: És Real Madrid Televisió, sens dubte, el canal, el mitjà per parlar de manipulació i de contingut tendenciós.
9: De todo el mundo, incluso Europa en contra del Real Madrid. Vamos a hacer una cuesta rápida. ¿Está en contra el comité del Real Madrid? Sí, venga.
0: ¿Y qué diu Tebas? Tebas, que quins mitjans finals?
9: Nadie te ha hecho la encuesta.
12: No, ningú no.
0: Clarament estan aplanant el terreny per la golejada que els hi ve al Camp Nou.
13: Tu no has vist que el Pedrerol ha obert una enquesta i l'has ignorat?
0: Quina era l'enquesta?
9: No, si està el comitè en contra del Madrid, ¿vale? Sergi?
13: No, yo no quiero contestar.
9: No. Vale, pues hasta aquí la encuesta.
12: Yo no sé.
4: Encuesta d'una persona, solo.
0: Sí. Bé, el Madrid va jugar malament, però va guanyar 3 dels gols a pilota parada. Re, és que és lamentable.
4: Si tu quieres ahora desmerecer la victoria por eso, pues vamos a desmerecerla. Vale. Me ha costado mucho decir desmerecer.
13: Sí, lo siento en italià.
0: Amb què acabem, Xavi?
4: Doncs mira, amb Donald Trump, que aquesta nit ha tornat a ser trending topic a tot arreu. Ahir a Arizona va dir que als Estats Units els nens marxen a l'escola dient-se amb nom de nen i tornen amb nom de nena perquè els hi canvien el sexe, coses d'aquestes. I també va parlar dels gais. Per què? Doncs perquè Donald Trump s'ha fet bastant viral moltes vegades per ballar aquesta cançó que estem sentint. Amb aquell ball que sembla que estigui donant plaer a 2 persones que té a banda i banda.
0: Sí.
4: Precisament d'aquest ball diu que ha provocat certa cosa, certa admiració en la gent gay.
14: La meva dona s'està tornant boja amb mi. Em diu, ets el president dels Estats Units, no hauries de fer això. You shouldn't be doing this. I no hauries de ballar a l'escenari, hauries d'acomiadar-te cordialment. Ho diu quan sona l'himne nacional dels gais. Sabeu que li diuen així, oi? Els gais em voten més que qualsevol altre republicà de la història. Crec que és gràcies a la cançó.
3: Oh, yes! M'encanta.
0: Té un cervell que no puc entendre.
3: Thank you.
0: No puc desxifrar.
3: És privilegiat.
0: És que no para, és una rere l'altra, eh? Avui també és notícia perquè ha dit que s'haurien de fusellar els periodistes que filtren informació de la Casa Blanca.
3: A fusellar.
0: Sí. En fi, Cazorla, moltes gràcies, eh?
4: Hola, adéu.
0: Vinga, deixem una mica el wine
3: shake. Sí, per favor.
0: Sempre fa festa.
3: Vinga. Yes.
0: Dona'l, balla, dona'l.
3: Everybody, all the people are gay. Yes, chop it.
4: Chop it.

A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.

0: una transformació en referència del moviment K-pop. Estem parlant de les Blackpink, la figura de Rosé i Bruno Mars col·laborant amb aquest fantàstic Apaté, Apaté.
1: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Abel Caral, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Avui el dia es desperta tranquil, no, sí. No hi haurà pluges.
2: No.
0: Temperatures fins i tot molt altes per l'època, pot ser?
2: Sí, de fet, ja d'entrada ara mateix, a veure, fem uns jerseiets i encara no hem sortit de casa, sobretot en comarques interiors, però per ser 15 d'octubre podria fer...
0: A veure, el jersei ens l'hem de posar quan sortim de casa, no?
2: Sí, què dic jo? Això,
0: no l'agafem abans de sortir de casa, però quan ens el posem?
2: Bueno.
0: A l'ascensor ja ens el podem...
3: Quan tinguis fred.
4: Sí, sí. Sí que és més concret, Abel, tio.
2: Veure, agafem un jersei...
0: Ara, sí, ara.
2: I ens el posem...
5: Però per on?
2: Pel cap,
4: sí?
2: Abans de sortir de casa.
4: Vale. L'etiqueta davant o darrere?
2: L'etiqueta darrere...
4: No. Val.
2: I la costura per dins.
4: D'acord.
0: Molt bé.
4: Vale, ja
2: però tot i així, vull dir que podria fer més fred. Ara, mira, tenim entre... Sí. Què ja. Diré? Entre 12 i 16 graus.
0: I 15 fins i tot. 17 en algun cas.
2: A l'interior del país. Cap a les valls del Pirineu entre 5 i 10.
0: Meu.
2: I a la costa entre 16 i 19, 20.
0: 20, 21 fins i tot. No ens la juguem tant.
2: No,
0: 20.
2: Però...
0: 20. Deixem-ho amb 20.
2: Però deixeu-me dir que hem tingut les 3 darreres nits, havien sigut tropicals al centre de Barcelona, sense baixar els 20 graus, que no està malament per ser mitjans d'octubre. Avui hem baixat els 19 al centre de Barcelona. Per tant, en alguns llocs una mica més de fresqueta, i al migdia de 24 a 28...
0: I tant... Boira, compte, boira...
2: Boira ara mateix, en algunes zones interiors, alguns núvols baixos, que aniran marxant, però en canvi, mentre marxaran les boires i núvols baixos de l'interior... Sí. A la costa i al litoral aniran augmentant les núvols. Pot ser un dia una mica variable en aquests sectors del país, però sense pluja.
0: Sense pluja.
2: I què anava a dir? Ah, no, doncs això, que avui tranquil.
0: Quan arriben les
2: pluges? I demà tranquil. I la pluja arriba dissabte a la tarda.
3: Ai, ai, ai.
0: Dissabte a la tarda. Ah,
2: tarda. D'acord. Tarda, vespre. Sembla que centre nord de Catalunya, potser també cap al final del dia Camp de Tarragona, i diumenge també es veuen precipitacions. El que passa que...
0: Intenses, torrencials, com venim tenint últimament? O...
2: No els aiguats, sembla, de fa dos caps de setmana, però en tot cas sí que poden ser unes pluges dissabte a la tarda vespre, poden ser intenses, de mala mònica, no pas jo, us afinarà una mica més aquest pronòstic del cap de setmana,
0: perfecte.
2: I que baixen les temperatures, eh? Dissabte el notarem, sobretot cap al final del dia, i diumenge
0: doncs,
2: es normalitzen.
0: Ara potser sí, Marta, hi ha canvi d'armari, eh?
3: Oh, quina por!
5: Ai, me fa molta por que em caigui tota la roba a sobre.
4: Com la guardes tu?
6: Mare meva.
7: Vigilat, a Veolia, avancem per construir un futur més sostenible.
1: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
7: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Ens posem al dia. Pere, pere, pere. Pere, pere. Aquests són els titulars més destacats de les notícies a aquesta hora. Xavi Pardo, bon dia.
8: Bon dia, Ernest Codina.
0: Carles Puigdemont reclama al Suprem que li apliqui l'amnistia de manera immediata.
8: Sí, això ho reclama en un escrit que ha presentat el seu advocat, Gonzalo Boye, adreçat al jutge Llarena. Ja sabeu que quan Llarena va dir que suspenia temporalment l'ordre de detenció, doncs va demanar a les parts que es pronunciessin, i Gonzalo Boye, com a resposta, ha enviat aquest escrit demanant l'aplicació immediata de l'amnistia i que li aixequi també, sobretot de seguida, l'ordre de detenció per poder tornar a Catalunya. Després faltaria veure quan decideix tornar, perquè ja vam explicar també que potser s'espera que passin les eleccions per no condicionar res i perquè la tornada no es vegi empantanegada pel clima electoral i pugui tenir la dignitat que ha de tenir el retorn institucional d'un president.
9: Perquè vaig estar a Waterloo,
8: avui a la plaça Seqüència,
9: amb el Puigdemont, i vam estar xerrant i tal, i avui vam anar a la plaça Seqüència.
0: Doncs el resultat d'aquesta conversa aquesta nit a la 2CAT, sí, a la plaça Seqüència amb el Jordi Basté...
8: És una conversa, no una entrevista, és una conversa.
9: Que ningú pensi que parlarà de política ni res, només...
4: Parlarem del Puigdemont més personal?
9: Exacte, dels diners, de com s'ho han muntat, com s'ho han negat, etc. Si ha tingut la temptació de tornar a Catalunya...
4: Vocalitzaràs a la tele o tampoc?
0: Vinga, va, escolta'm, més coses, perdó.
8: Doncs que queden menys de 48 hores per presentar, perquè acabi el termini, per presentar les coalicions a les eleccions del novembre, i Podem es continua negant a sumar-se dins del Front Ampli. Ada Colau ahir va fer aquest moviment d'oferir-se a fer un pas al costat, que ja va dir que...
4: Que doncs, generosa.
8: No, si la meva persona, no? Si pot fer un favor a tothom i afavorir el consens retirant-se, doncs escolta, per mi no serà cap problema, jo m'aparto, que posin qui algú que generi més consens, però tot sigui perquè Podem s'integri dins del Front Ampli. Però i Podem li va dir que voti Ferrer de Pagès i que ells ja tenen un acord amb Esquerra i amb Rufián i que amb això tiren milles.
0: Ja està?
8: No, si vols et dono algun titular més. La jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic.
0: Ah, home.
4: Ah, el nostre tema. Digues.
0: És el nostre tema, és el nostre
4: tema. Amb qui aneu vosaltres?
8: És el tema que us interessa, eh? La jutgessa ha citat com a testimoni l'advocat Miquel Roca, el fundador de Mango. Havia encarregat a Miquel Roca que creés la fundació que, segons els Mossos, va provocar una mala relació amb el seu fill. Ja havíem explicat també que...
0: I ara espera que canti alguna cosa el Miquel Roca, no?
8: Clar, que aclareixi que la fundació no va ser un motiu, que ja estava dissenyada perquè no es quedessin els fills sense calés.
4: Ai.
8: Que no, això no seria un motiu...
4: A la no va ser un salt al buit, així, de dir, a veure què passa.
0: Doncs, i quan és aquesta citació?
8: No, de moment no hi ha data. El cita declarar, però sense data.
0: No, és que ho estem seguint minut a minut.
8: No, veurem, sobretot, quin testimoni aporta Miquel Roca.
0: Ex-polític, no?
8: Sí, Miquel Roca Junyent, de Convergència i Unió.
0: Doncs, Pardo, què, ho deixem aquí?
8: Deixem-ho aquí, va.
0: Vinga, ara tornem. Ara.
6: Millora la teva rutina escoltant el Matí Codina. Cada dia de 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
10: RAC 105 Barcelona.
11: Si trobes a faltar posar-te el teu casset favorit i escoltar els himnes que més et van marcar, el 17 d'octubre torna al Festival Love the 90s, impulsat per les energies de Repsol per reviure els grans èxits de tota una generació. Visita l'espai Repsol, on podràs viure experiències úniques, guanyar premis i més sorpreses. Quan unim energies, gaudim més de Love the 90s.
12: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
13: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
14: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta Digimòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
15: Via Central fem 50 anys al món del camper i l'autocaravana i ho celebrem regalant un superpack amb aire condicionat inclòs en tots els vehicles nous. Del 17 al 24 d'octubre vine a Via Central, a Barberà del Vallès i descobreix les nostres autocaravanes i campers. Adria, Detlefs, Sant Nibing, Sant Light i Ranger. ViaCentral.cat.
16: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que sóc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. Quatre generacions d'Atlàntida.
17: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
18: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
19: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
20: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
21: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
24: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
25: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
24: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
25: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
26: Compte amb el que toques,
24: Que sigui el que hagi de ser.
27: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
26: Ostres, de cop som els 2.000.
24: Aviam, puja la intensitat.
1: Hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
26: Això és brutal.
1: Màxima potència.
26: Els 80.
1: I com has dit que es diu aquesta màquina?
26: El ritme de la nit, de RAC 105.
24: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
26: El ritme de la nit.
24: Només a RAC 105.

0: Dos quarts de vuit del matí, jo sé que hi ha molts oients que els encanta la xocolata.
1: Oh, que bona està!
0: Doncs escolteu-me, perquè si us interessa, Xocolates Torres us presenta un espai que es diu Shop and Show. Què hi pots fer allà? Doncs gaudir d'una experiència immersiva 360 graus per conèixer l'origen del cacau, el procés d'elaboració de la xocolata i la seva història centenària, perquè no tot va de fotre la xocolata, sinó de saber més coses de la xocolata. I el millor de tot, doncs, que aquesta experiència és gratis per tots els particulars. Només heu d'anar a Cornellà del Terri, a Girona, a conèixer la seva rajola, xocolatines, cremes, xocolata desfeta i tots els productes exclusius que no trobaràs als supermercats. Reserva la teva plaça a chocolatestorres.com/visítanos.
2: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
0: I ens visita ara és la veu del Ferran Aràndiga per explicar-nos com està el trànsit. Endavant, Ferran.
3: Ferran!
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant un accident d'aquesta matinada a la C-17 a Montcada i Reixac, on a hores ara queda poc menys d'un quilòmetre de lentitud en direcció Mollet del Vallès. També destaquem un segon accident de fa tot just uns minuts a la C-25 a l'altura de Sant Sadurní d'Usormort, que talla un carril de circulació en direcció Lleida. Per altra banda, no hi ha altres incidències, però sí retencions habituals molt intenses en tots els punts d'entrada i sortida de Barcelona, concretament al vessant Llobregat. També arriben cues per la C-16 des del Vallès, pels túnels de Vallvidrera, i també congestió en totes les vies que acaben al nus de la Trinitat. Tot plegat de retruc dificulta la circulació a les dues rondes de Barcelona. Per últim, a la AP7 en direcció Tarragona, retencions entre la Roca del Vallès i Montmeló, i també entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès, en sentit nord, un quilòmetre de cues a Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
5: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
6: Matina Codina.
7: Hi, everyone, it's Teddy Swims.
8: Teddy Swims.
6: El programa més surrealista.

0: Cálida y profunda, ¿eh? Es una canción 3D, de tres dimensiones. Aquesta del Teddy Swims, que es diu Mr. Know-It-All, una de las que més posem cada matí, al Matina Codina. Oh, Marc Puga, bon dia.
1: Hola.
2: Carinya.
0: Ja se saben els noms dels participants al Benidorm Fest 2027.
1: Ah, sí? Quina il·lusió. Sí, sí, sí. Ja s'han anunciat els 18 artistes que participaran en aquesta sisena edició del festival. Hi ha una barreja de cantants bastant consolidats, també nous talents, però hi ha noms coneguts com els que direm ara. Destaquem la Merche, eh?
3: Ostres!
1: Us sona, segur.
3: Ha tornat.
4: Mítica. Oh.
3: No havia marxat.
1: No havia marxat mai.
0: És tot de gent que estava a desballestaments la gleba, no? I que els van recuperar, eh?
1: La Merche, que per la seva banda celebra 25 anys de trajectòria musical i la tindrem al Benidorm aquest any. També entre els participants atractius...
5: Que felicitat, la Merche.
1: La felicitaré. El retorn de Vico. Fet tan famosa amb aquesta noche entera, veurem aquest any
0: aquesta,
1: que...
0: Aquesta també l'han rescatat, perquè semblava que havia de ser la nova Beyoncé,
4: ara.
0: I ha quedat una mica a mig camí, i ara la recuperen allà, igual que la Merche, per adornar. Jo no crec,
1: segona oportunitat.
0: Jo no crec que vagin a guanyar aquests noms.
1: També participarà Isabel Ayun, que potser pel nom no us sona...
5: Pensa que era Ayuso.
3: Sí, jo també.
1: Ayun, no. Pel nom potser no us sona, però es va fer molt popular pel tema que coneix tothom. Com una
3: potra sana. Oh!
0: És un festival folclòric perquè de moment ni tan sols dona accés com abans a participar a Eurovisió representant a Espanya. Vull dir que ara, recordem que només hi ha 100.000 euros en joc. De moment, oficialment, Radio Televisió Espanyola encara no ha dit res sobre la seva participació a Eurovisió. Per tant, de moment només hi ha un premi econòmic.
3: És el cabró rock de la desil·lusió, de moment.
0: Exacte.
1: Més noms, hi haurà la Dilla Russa, també hi participarà Bombay, Andrés Coll...
5: La Dilla Russa?
1: De Vicio, sí.
5: Ah, és de Macaulay Culkin.
1: Sí. Aquests. I la Suset, que la Suset es va fer viral, és una noia que va estar a Operació Triunfo a l'última edició, i es va fer molt viral per cantar la cançó grupal de Libertat, del Nil Moliner.
0: I la Suset... Va fer famosa per cantar una cançó grupal.
1: No, escolteu, es va fer viral perquè al cantar aquesta cançó grupal ella tenia una única frase i no la va dir el dia de la gala. Es va quedar en blanc dels nervis. Llavors es va fer molt famosa. Llavors és la Suset, és aquesta persona que li sona.
0: Un cartell, un repartiment carregat de talent aquest any del Benidorm Fest.
6: Em recorda el locutor aquest de Raxen 5, no? L'Arnau Suset. Que també està a dir nosaltres.
0: Lluís, pren-te la pastilla.
3: Comentari més innecessari.
1: És igual, acabarem dient que el festival...
3: Per dir aquesta tonteria.
1: El festival se celebrarà a Benidorm del 23 al 30 de gener del 2027, amb les semifinals el 26 i 28 i la gran final el 30 de gener.
2: Ai, que nervios, vamos a estar muy atentas, ¿verdad, Cazorla?
3: Pues sí, mucho.
1: I apunteu que les cançons candidates es presentaran el 17 de desembre, per tant, ja les escoltarem.
0: No ens ho perdrem.
1: No, home, no.
0: No ens ho perdrem.
6: Patètic.
1: Patètic, el què?
6: Perdona, tot això, perquè només falta la Rebeca ja.
2: I que sempre és la mateixa.
0: Crec que ja hi ha anat la Rebeca al Benidorm Fest.
6: Adéu-s.
0: I el Hosmer, també.
6: La Sònia Salina.
0: Que també hi ha anat. 1:03:15.
7: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
0: Menys mal que ara ho aixequem tot amb la cançó Boomer.
7: Estàs escoltant la cançó Boomer de l'Alan Lillo.
0: He vist el títol. I avui és d'aquelles de pujar el volum.
2: Sempre és d'aquelles de pujar el volum. Però per què eren tan bones les cançons d'abans? Doncs perquè tu abans, amb una cantant i una guitarreta, ja et feien un himne. Això és veritat. Sobretot si el compositor era Mike Oldfield.
0: La presentació més cunyada que ha fet l'Alan fins a data d'avui,
2: Aquesta és la veu de Maggie Reilly amb Moonlight Shadow.
0: Oh!

0: al Matina Codina una altra vegada. L'Alan Lillo ha seleccionat una d'aquelles cançons que ens posa la pell de gallina. Oh! Un viatge per la nostàlgia i pel record. La gent estava enfadada, els embussos i les retencions, i de cop i volta, bon rotllo, un bon rotllo.
1: Sí, senyor.
0: Un bon rotllo que ha quedat en l'ambient tremendo. Com el pernil la selva.
2: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu la selva. La selva, la marca del bon pernil.
0: Si us truquen i us pregunten, això és Taxet 5 i el Matina Codina. I el Xavi Cazorla durant la setmana va detectant les pífies, les ficades de pota, i després les recull totes en aquesta secció que es diu Patina Codina.
3: A veure, comencem amb un tema. És que aquesta última setmana, no sé què està passant, però ens han encarregat moltes bromes. Masses, potser?
1: Sí.
3: Jo crec que sí, perquè en alguna ocasió hem intentat crear molta expectativa. Massa, potser? Doncs sí, clarament, si després d'intentar fer una broma en una trucada despertador, la cosa surt així.
0: Ara hem de fer una trucada que és una broma.
4: Sí.
0: M'encanta. És un, el nòvio que vol trucar a la seva nòvia i vol fer una broma perquè porta molt temps de baixa. Ara, si us quedeu aquí, sabreu el que hem preparat.
5: Tiene muy buena pinta.
0: Sergi, ja pots trucar
1: la faig jo,
0: el telèfon d'aquesta noia.
1: La faig jo,
0: Sí.
1: Vinga.
0: Tu, Lillo, canvia una mica la veu.
1: Vale. Em posaré en moda doctor.
0: Seriós.
6: I fins quan ha de durar la broma?
0: Seria una mica seriós.
7: Hola, bon dia.
0: Sí, exacte.
7: Em va bé aquesta veu?
0: Va, perfecte.
7: Perfecte. Seré el doctor Puga.
0: Ella es diu Seria. Vale. Silenci.
6: Que hay más tensión que cagando sin pestillo.
0: Oh, oh, no, no.
4: És una bona broma.
8: Quédate.
6: La mierda.
1: Olé. Que guai.
0: No, però això perquè es vegi que és real.
1: Sí.
0: Que no com altres programes de ràdio llegendaris que feien la gran broma, estava tot orquestrat i tot preparat. Tot sortia bé, però no hi havia aquest component de naturalitat que ens porta tantes vegades a l'error.
1: Al final, fixa't, la broma va ser a l'audiència, en general.
0: Han quedat tots dient quina estafa, no? Vaig a canviar d'emissora. Què més, Cazorla?
3: A veure, anem amb més coses. El Pedrol l'altre dia va fer una crítica del programa i se li va girar en contra i va sortir una mica amb el cul tort.
9: Estic d'acord amb el Gaspar.
0: No sé si vol afegir alguna cosa més, Joan Gaspar.
1: Se l'entén poc,
10: No, és un personatge de Esteleñe. Què és això? Del barri
9: Sésamo.
10: Què és això?
11: Trobo que podria venir jo a imitar el Matina Codina amb el nivell últim.
10: A veure,
3: tria un personatge.
12: Havia caído en una trampa de la que no podria escapar.
10: El proper que
3: no, m'ho
10: prepararé.
0: És el Maurinho. Albert Pedrol, el Matina Codina fent de José Mourinho.
10: No, endavant, deixeu-lo, per
11: poc. Si no sé què dir,
10: Me daria vergüenza.
0: No, de Mourinho,
10: No, els Simpsons sí.
11: Ganar una Champions, como la que ha ganado el Barça.
10: ¿Por qué ahora soy mexicano?
3: ¿Por qué? Porque una serie sudamericana de telenovela.
12: Cállate, pendejo. Ya cállate.
0: Aquí cadascú que faci la seva feina.
1: Pobret, un Pedrol.
0: Ha quedat retratat, perquè sempre va de llest, l'Albert Pedrol, no? Sempre es pensa que ell ho pots fer tot. Perfecte.
1: Retratado.
0: Fins i tot, Xavi Cazorla, gent amb el talent i el coeficient intel·lectual de la Mònica Usar s'equivoca.
3: Sí, passa que jo crec que l'Usar no sap què fer perquè les cròniques del temps ens les escoltem amb atenció. I ara ha trobat la manera.
8: Avui sí que estem uns 4 graus per sobre de la mitjana i entre demà, diumenge i dilluns ens posem 2 graus per sobre d'aquesta mitjana. Per tant, hi ha un ascens d'uns 5-6 graus perquè...
1: Has dit ous?
0: Sí, pot ser que hagi dit 2 ous per sobre.
1: Ens posem 2 ous per sobre?
8: Ah, sí? He dit graus.
4: Has dit ous?
8: Demà, diumenge i dilluns ens posem 2 ous per sobre. 2 ous per sobre.
1: Un mortadelo. De tota la vida, vamos.
3: Oh, 2 ous per sobre, agafa calor,
0: que pogués. Intentant... Ella va dir que n'estava fins als ous de tot.
3: Sí?
0: Llavors va dir que l'havia traït la ment. Perquè ella no s'equivoca, és la ment que s'equivoca.
3: Ah, sí.
0: Bé, 8 minuts per les 8 del matí. Com vols acabar la secció?
3: Doncs amb totes les pífies compilades. Pum, pum, pum.
4: I aquestes bambes porten l'etiqueta Made in China.
1: Made.
3: Made.
0: I 50 euros per tu de Montse Interiors, d'acord?
4: La Sara em va dir que poséssim una de les cançons del seu disc que es diu Tant de bo poder parar el temps i sona així.
0: Ah, doncs no la tinc aquí,
10: pijos de Barcelona, de Sarrià i de Sant Gervasi...
0: A Gràcia. Gràcia.
10: Això, Gràcia, perdona, Sarrià, Sant Gervasi és el mateix.
5: És que quan he contestat he sentit l'Enric.
10: Ha sentit l'Ernest. M'ha cridat l'atenció, no sé parlar. No.
0: A quin hotel estàs?
13: No sé, en una pensió. En breakfast aquests.
10: Ah, break, sí? En breakfast. Break.
0: Estàs amb tot el tema del folre, quin és el tèxtil, ara, el producte tèxtil que envolta, sí, que embolcalla el sofà, no?
5: Exacto, això.
0: Okay. No, sí, vale. Perquè...
3: una gent del carrer i darrere de les dues senyoles, senyoles.
0: Sí. Quin adjectiu li donaries a aquest Barça, tu?
11: Bueno, el primer que se'm ve al cap és que és una piconadora.
10: Això no és una xacfeia.
0: Us... cursa de 5 quilòmetres, la podeu fer passejant, corrent, munt de cares conegudes de RAC1, Jordi Basté... No. Podeu parar de cantar la cançó de fons? Et diré, intentant llegir una cançó.
3: Dues passades increïbles de gol.
1: Vaig fer com una Ramona al final.
10: Sí?
3: Ramona no. La Ramona és la més gorda de les...

0: Només a RAC 105.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
4: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
5: Truca a Verisure al 900 903 744.
7: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les 15è jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
8: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la 40ª diada de l'arcejat.
7: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
8: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
7: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
9: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
10: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
9: I ja l'has trobat?
10: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
9: Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
9: Més info a aldi.es.
11: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, que deu ser una fira de...
12: Expocasió, home.
11: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
13: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
14: Ai, que ràpid passen les coses bones.
15: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
14: O els 10 dies Nissan.
15: Com?
14: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
18: Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
19: Això.
20: Matina Codina.
21: Si escoltes el Matina, l'Eolé. Matina! Són els millors, tu, m'encanten. I els de les demés ràdios, que n'aprenguin.
22: De 6 a 11, amb Ernest Codina, a RAC 105.

0: divertides les Cat's Eye. Són la que el van de moda des de Los Angeles, California. Animal. Són les 8 en punt d'aquest dijous.
1: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la castanyada del Cabra Rock! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflauas i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
0: Ens veiem el dia 31 amb el Moscatell, amb les castanyes, els panellets i una bona festa. El millor festival de la tardor i el millor festival de cada matí el trobaràs aquí, a RAC 105.
2: Matina Codina, de 6 a 11 amb Ernest Codina, a RAC 105.
0: Vinga, un aplaudiment per tots els matineros resilients, resistents i pencaires. Hem tornat a matinar, hem vençut la son i ben endollats a la cafeïna matinera. Us desitgem un bon dia. Dijous ja, Ha passat ràpid aquesta setmana. 15 d'octubre del 2026, un dia que meteorològicament serà tranquil i, de nou, molta calor per l'època de l'any a l'espera de les pluges del cap de setmana. Xavi Cazorla, bon dia.
3: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
3: Que a vegades el que sembla un càstig es converteix en una benedicció.
4: Historia de agresiones, violencia hacia el rival.
3: És el cas de Vinicius José Paixão de Oliveira Júnior, també conegut com Vinicius Balón de Playa, que ha estat sancionat amb 4 partits per haver estirat els cabells a un rival i després protestar l'àrbitre, que semblava que se'l menjava.
5: Ara, que n'apreguin.
3: I això demostra, president, un cop més, que els àrbitres i el comitè d'àrbitres sempre hi són per donar un cop de mà al Madrid i perjudicar el Barça, perquè clarament que Vinicius no jugui al Clàssic afavorirà el Madrid, perquè aquest nano aquest any no està fi.
5: És veritat.
0: Sí, senyor.
3: Llavors això s'estan queixant, però és un favor que els estan fent al final.
6: Sí, ho ha dit fins i tot ell mateix, ha dit que està jugant fatal i que no, que no s'agrada ell mateix, però s'enfada si el substitueixen.
7: Ho ha dit en tercera persona, ha dit Vini siempre vuelve.
6: Vini.
0: M'ha agradat molt la lectura de Xavi Cazorla, sincerament.
6: Sí, és que ens va en contra.
0: Beneficia el Madrid claríssimament. 8 i 2. Sergi Ferrer, a qui dediquem avui el programa?
7: Els organitzadors del Premi Planeta.
0: Home! Ostres! Cada vegada més amic de l'elit, de l'elit.
7: Sí, perquè un cop toques la tele, Ernest, t'adones que necessites més amics que enemics.
0: Havia oblidat que ets una estrella.
7: Sí, no te n'oblidis tant. El Premi Planeta aquest se celebra aquest dijous, és la seva 75a edició i es fa a Barcelona, amb un rècord històric de participació. Això són novel·les que tu presentes anònimes i hi ha un jurat que decideix, insisteixo, anònimament, a veure quina és la millor novel·la, la més ben escrita i la més tal.
0: Pot ser un autor conegut que signi com a Mickey Mouse.
7: Exactament.
3: No? Misca, musca!
7: 1.424 novel·les s'han presentat. Rècord, com dèiem. La gala tindrà lloc al recinte de Montjuïc, que és igual, perquè com estarà el rei i tal, no és que puguis anar allà i comprar una entrada, no esteu convidats, perquè som plebe. El guanyador s'endú 1 milió d'euros i el finalista 200.000. Tenint en compte que el 2023 qui va guanyar, insisteixo, 1.000 i pico novel·les anònimes presentades, va guanyar Sonsoles Ònega.
5: Home!
7: I que el 2025, torno a remarcar, novel·les anònimes, va guanyar Juan del Val.
5: No te metas con Juan del Val.
7: Sí, me meto, sí. Sí, me meto. Oh. La meva aposta és que aquest any guanya o al torero aquell que li falta un ull, o al Barranques, o a l'amador de la que s'avecina.
0: És molt possible.
7: Un dels tres segur que aquest any s'endú la pilota.
0: Sí,
7: la pilota, el Premi Planeta.
0: Sempre s'ha dit que sempre guanyen gent famosa de 3Media, que el premi es dona a dit.
7: Home.
0: I, bueno, veurem què passa.
7: És un premi als serveis prestats, perquè si tu ets el Juan del Val i estàs intoxicant durant 2-3 anys en una ideologia concreta el programa aquest de l'Hormiguero, doncs arriba el senyor Planeta i diu, toma.
0: Estem molt a prop que un Premi Planeta l'hagi escrit una intel·ligència artificial. Estem molt a prop d'això, i us ho dic ara. Marc Puga, bon dia, carinyo.
8: Hola, què tal?
7: Hola, Marc.
0: Quin motiu has trobat avui per llevar-te?
8: Avui estic molt contenta. Molt.
0: Que bé.
8: Perquè segur que us sona aquesta sintonia d'aquesta sèrie. Mítica. Cites.
0: Oh!
8: Oh, Cites.
0: Deixa-la sonar.
8: Deixa-la.
0: Sisplau. Em pensava que cantava ja.
8: Ja, no, encara no.
0: No, és molt
8: mal. Ho deixem sonar. Ara, ara, ara.
0: Silenci.
8: Adéu. Staring at this blank piece of paper
0: for an hour trying to write this love song. Mira, acabo de fer un match a Bambelia.
8: Ah, sí?
0: Només sona la sintonia i ja l'amor esclata.
9: Aquesta
8: doncs
9: és
8: la sèrie Cites.
9: La sèrie aquesta dels depravats.
8: Depravats per què? Si són cites de tot tipus.
9: Hi ha relacions obertes i aquest tipus de coses.
7: Obre la ment.
8: El cas que arriba... la pel·lícula de Cites. Que no t'agradarà, Sergi, perquè és en castellà, és Cites, la pel·lícula, aquesta adaptació.
0: Para llegar a más gente.
7: Tío, ja,
0: meu carinyo, perdoneu, perdoneu, però és que l'amor no té idioma.
7: Ja, sí,
0: que
7: té l'amor idioma, no té idioma. No. Jo no sé fer l'estimar molt de prop, perquè no es pot dir ara, jo no sé fer-ho en castellà.
6: No?
7: No. Jo sempre ho he fet en català, les 6 vegades que ho he fet, ha sigut en català, sempre.
8: Val, la pel·lícula s'estrenarà el 20 de novembre al cinema, es passa a Barcelona, això sí, Sergi, durant una diada de Sant Jordi.
7: Va sonant engrunes.
8: I presenta 4 històries d'amor contemporani, una infidelitat a punt de descobrir-se, una cita cega plena de dubtes, una recerca d'un amor inesperat per la ciutat i una relació que posa a prova els límits del poliamor, Toni Clapés.
0: A mi m'agrada molt a Cites. O sigui, és una meravella.
9: Perquè tu també ets un depravat.
8: I per mi...
9: No m'estranya que t'agradi.
8: I per mi el més interessant i important aquí és que surt el Javier Rey, que és l'actor que sí, que jo estic molt enamorada d'ell. Estic intentant... he demanat una entrevista amb ell per parlar de Cites, la pel·lícula, perquè és guapíssim.
0: Pot ser que només demanis entrevista a gent que t'encanta?
8: No, és per fer prou. Home, no, perdona, mira els famosos que he portat.
6: No, una dona.
0: Però mira, jo et dic una cosa.
8: Sí, hi ha més dones que homes.
0: Aquest tipus de pel·lícula i de sèries, i això està molt bé per la gent que no pot viure una història d'amor des de la seva perspectiva, la seva pròpia

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: M'acabo de tirar un pet d'aquests silenciosos. Què faig ara, penya? Hi ha un altre senyor de banc que li diu: ara res, però tal com arribis a casa ha canviat l'audífon. Sí o què, penya?
3: Galetes.
4: Te no l'entes.
2: Molt bo.
5: Sí, digues, Marta, digues bon dia, Cabra Rock, em ve de gust.
2: Bon dia, Cabra Rock!
4: Passa amb l'audi.
6: El tema és que ella es pensa que té gasos i que són d'aquests que no sonen, però...

0: material, la Rihanna, ara molt dedicada a la indústria de la cosmètica i també a criar els seus 84 fills. Recuperem aquesta cançó del 2006 de l'àlbum A Girl Like Me. El tema es diu SOS, perquè hi ha molta gent que aquesta hora del matí ens fa arribar el seu crit d'ajuda. Gent que està adormida, gent que està desidiosa amb poques ganes d'enfrontar-se a la feina.
1: L'arròs sos.
0: Sos.
1: SOS. Suposo que ho deia per l'arròs, la Rihanna.
0: No ho sé, ja li preguntarem. President, mira, em va bé que em visiti, perquè vostès tenen una fundació a Can Barça.
1: La Fundació Barça. Sí. Doncs,
0: hi ha gent que pot deixar la seva herència en aquesta fundació.
1: I tant.
0: No, perquè ser pares, ser socis del Barça, o haver gaudit de totes les nits màgiques del Camp Nou, és brutal. I són records que queden gravats per sempre. Però t'imagines que tu, culer, tota aquesta passió i aquests valors els poguessis fer transcendir?
1: Doncs és màgic.
0: Gràcies al testament solidari de la Fundació Barça. És possible. Pots destinar una part de la teva herència a multitud de projectes humanitaris com impulsar l'educació, fer arribar la salut a llocs remots, donar refugi o portar un somriure a nens i nenes hospitalitzats.
2: Ara.
0: Entra a fundació.fcbarcelona.cat. fundació.fcbarcelona.cat i descobreix com deixar el millor llegat possible. I el que ens deixa llegat sempre humorístic és el Xavi Cazorla amb els seus documents. Què ens portes ara?
2: Doncs vinc a parlar de WhatsApp i d'aquesta nova eina, perquè potser aquesta nova eina que permetrà programar missatges ajudarà a evitar allò que passa, que intentes enviar un àudio i alguna cosa t'interromp i has de tornar a començar.
0: Ai, sí.
2: Això passa molt a vegades pel carrer, pel soroll ambiental o perquè algú et parla mig àudio i dius...

0: Ja ho faré després. El que jo no havia vist mai és que qui no et deixa fer l'àudio és el teu mateix cos.
1: Com?
0: Com aquest noi a qui dedueixo que el fet d'anar una mica borratxo no el deixa concretar el missatge, però ell segueix, segueix, segueix.
2: Si no me diga, eh? Si no me diga, eh? Si no me diga, no sé... No sé cómo llegar...
3: Ay, ay, ay, por favor, Torla.
2: No sé cómo llegar. No sé cómo llegar a donde vosotros. A ver. ¿Dónde estáis, por favor?
0: Escolta, però que s'havia perdut,
3: però a WhatsApp no hi ha una funció que és compartir ubicació.
4: Sí, sí, estava aquí sí. Nano com per obrir el menú de configuració.
3: En canvi,
4: ara
3: sí que pot prema el, no, el botonet
5: el del
3: micro per fer l'àudio.
4: Però com vols que comparteixi ubicació tal com estava? Si és una cosa que l'Alan sense veure no sap fer.
0: És capaç d'enviar-los a Alemanya.
3: I no és capaç de memoritzar tres números, l'1 i el 2 al 112, per trucar a emergències. Aquest senyor està fatal.
5: Jo tinc un col·lega que quan sortíem de festa fa molts anys em va trucar completament begut per fer-me, per demanar-me quina pizza volia. Va fer una comanda de pizzas. Sí. Vam estar una molt bona estona parlant i quan vaig arribar a casa, on estaven ells, dic, on està la pizza? I em diu, quina pizza? No has demanat pizzas? I em diu, no.
3: Heu de canviar d'amics. Però en cap cas d'emissora de ràdio, fem una pausa i tornem. Gràcies, Cazorla. Sí.
6: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
7: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
8: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofar i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
10: Ui, ens l'hem passat, no?
11: Que el preu de la gasolina no controli la teva vida. Gamma híbrida d'Ebro des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Des de 19.990 euros i amb un any de manteniment. I comença a pagar el 2027.
12: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
13: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
14: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
13: I ja l'has trobat?
14: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
13: Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
13: Més info a aldi.es.
15: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del caravaning.
16: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
17: Només pel fet de comprar el cupó diari?
16: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
17: Mira que bé!
16: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
18: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
20: I des de 16.400 euros.
19: Què?
21: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
22: Citroën.
21: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
23: Ciutadans de Catalunya, ja tenim un nou dia aquí. Gràcies per començar-lo amb nosaltres. Matina Codina, RAC 105.
6: Amb l'Ernest Codina.

0: Una mica de merengue. I que bona que és l'aigua quan es té set i quanta aigua necessitaràs després de ballar aquesta cançó a la pista de ball, eh? Realment una cançó que revoluciona el matí. Shakira i Maluma s'han tornat a unir després de fer-ho fa 8 anys amb el Chantaje. Això és Agua, la van cantar junts al Macondo Park en un dels concerts de la Shaki. Passant 4 minuts d'un quart de 9 del matí.
1: Hombre, Pardo. Les notícies per Xavi Pardo.
2: Que xulo, no? Pardo. Des del col·lapse,
0: no,
2: tenim
0: des,
2: en Xavi
0: des
2: Pardo.
0: Des de RAC 105, des del matí, acudint a un programa que, més enllà de fotre una mica el tonto, doncs també t'informa i t'explica coses com que Carles Puigdemont reclama al Suprem que li apliqui ja l'amnistia i que li aixequi de seguida l'ordre de detenció.
3: Sí, això ho diu l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, en l'escrit d'al·legacions que ha presentat al Suprem, un tribunal que ha de tancar aviat aquesta última causa del procés. Dic l'última perquè ahir vam saber que el Tribunal de Comptes ha amnistiat el finançament del referèndum. Això inclou una trentena de dirigents independentistes. Aquí hi havia, entre altres, també Artur Mas i Andreu Mas-Colell, Junqueras, Puigdemont, etc. Per tant, la malversació d'aquest Tribunal de Comptes per tot el que en teoria s'haurien gastat amb el referèndum, doncs queda amnistiada. Ara només queda aquesta causa de la malversació del Suprem i ja vam explicar també que podria ser que fos demà mateix que Llarena digués doncs vinga, va, s'ha acabat.
0: Llavors ja estaria tots nets.
3: Ja estarien tots nets i ja podrien tornar, s'hauria acabat la causa del procés en totes les seves vessants després de 9 anys.
0: I ara què fem? El tanto que se'ns presenta Artur Mas, eh?
3: Ja podrien tornar.
0: El tanto que se'ns presenta Artur Mas, eh?
4: La voluntat del poble.
5: Guapo!
4: Gràcies, Artur. Gràcies. Moltes gràcies.
6: Gràcies. Ja pot tornar a casa.
0: Perfecte. Molt bé, doncs estarem pendents de si demà s'aixeca o no aquesta última causa. I el merder de les esquerres no s'aclareix, perdó.
3: No, queden menys de 48 hores, perquè de fet és demà la data límit per presentar coalicions a les eleccions de novembre i Podem es continua negant a sumar-se al Front Ampli. Ada Colau ahir va fer aquest moviment, els va oferir fer un pas al costat, si això podia, doncs, ajudar, afavorir que Podem s'integri dins de la coalició, però Podem no baixa del burro. Per tant, Podem continuar, entossudit, a presentar-se per separat i en coalició amb Esquerra, diguéssim, amb aquesta aliança amb Esquerra Republicana i amb Rufián a Catalunya.
0: Això també se sabrà molt aviat, ja, eh? Com queda repartit?
5: Oh!
3: Sí, això com a mínim, si van, demà hem de saber, és que això ho faci, hem de saber si van en coalició o no, però sí que pot ser que després continuïn parlant i arribin alguna mena de entesa electoral que no passi per anar plegat sota un mateix paraigua. Això sí que podria ser.
0: I atenció, matineros, una recomanació del Matina Codina. Aneu a comprar ja tot el que necessiteu per Nadal
5: sí.
0: I congeleu. Oh, perquè sí? La UGT, sí, la UGT ha convocat 2 dies de vaga de supermercats durant la campanya de Nadal.
3: Sí, època sensible, eh? I a més seran...
0: Llagosta congelada aquest any.
4: Ostres, ja el sutxar.
3: Seran el 24 i el 31 de desembre.
4: Just el dia.
3: Tant, la nit
4: sembla
3: Nadal...
4: que l'hagin fet expressa.
5: Sí, aquells dies no va ningú, no.
3: Quina casualitat que coincideix amb la nit de Nadal i amb la nit de Cap d'Any. Això afecta els supermercats que es regeixen pel conveni sectorial de Catalunya. Per tant, afecta a supermercats com Bonpreu Esclat, Condis, La Sirena, Bonàrea o Aldi.
4: La Sirena,
3: Però veurem també quina afectació real té, perquè sí que és veritat que el sindicat majoritari dins d'aquest sector és Comissions Obreres.
4: Aquests no fan mai res.
6: Aquests
4: no
6: estan amb la llagosta, ja.
4: Aquests estan. Ja tenen la llagosta congelada des que es va fundar.
5: Però una cosa... El dia 24, nit de Nadal, o Nochebuena,
0: ja
5: està tot comprat, i el 31 també.
6: No, sempre falten coses.
3: Comences
6: a les 5.
7: La meva sogra no hi ha any que no s'oblidi de comprar i sempre va a l'últim minut.
4: Una dona de banderes, si m'ho pregunta.
0: En un programa especial, tinc anècdota, jo un any en un programa especial de Cap d'Any que vaig presentar a RAC 105 i RAC1, havia de portar el raïm i no hi vaig pensar.
4: Joder!
5: És que la gent que no compra el raïm en previsió el 31, què?
6: Sí, doncs vas al súper, vas a un ull de la cara, et surt.
0: En fi.
2: Bon Nadal a tots, de veritat.
4: No és Nadal, ja t'avisarem.
6: Dona records al Miquel Àngel.
0: 2 mesos falten. Va, aviam, hem de parlar de l'actriu britànica, la Rachel Stirling. Rachel Stirling.
6: No sé qui és.
0: Que es veu que es menja, és una dona que es menja les cendres de la seva mare morta.
4: Ah, ja sé qui.
0: Això tècnicament és canibalisme, no?
3: Això seria, sí, canibalisme i necrofília, també una mica.
6: Bueno, i deconstrucció, una deconstrucció del cos.
3: Ho explica en el llibre de memòries que acaba de publicar, que es diu precisament All About My Mother.
4: Holy.
3: I assenyala que tot va començar, que va ser un accident, una casualitat, que just abans de fer una funció...
0: Faltava sal un dia.
4: No. Sí. Va dir, no queda pebre, què tenim?
3: Doncs just abans de sortir a fer una funció, li van caure part de les cendres de sa mare al vestit que duia, i no sabia com netejar-se-les amb les presses, i per no perdre-les, per no llançar-les al terra, va fer allò de... Saps quan et cau alguna cosa?
0: Hòstia, que rico.
3: Que et llepes el dit,
0: sí,
3: i ho atrapes?
4: Ah, sí.
3: Llavors s'ho van passar i va pensar... Ai, ah, i aquella funció que estava a punt de fer quan li va passar això, li va sortir de fàbula. I a més, els nervis que tenia d'actuar li van passar a l'instant.
6: Clar, perquè les duia dintre, duia la mare dintre.
3: Clar, des de dintre calmant-la. Llavors es va convertir en una superstició. Des de llavors, cada cop que té una funció de teatre important o alguna cosa que la posa nerviosa... Llapadeta.
0: Es comença així...
4: Això m'aniria superbé abans de cada
0: pas. Es comença així i s'acaben profanant...
3: De ta mare, també.
4: No, no.
3: Val.
0: A veure, el Cazorra m'ha passat un document, però no, no sé per què no s'obre.
8: És de mi estranya addicció, que ja hi havia casos d'aquests
3: sí?
8: que es menjaven les cendres del seu marit.
0: Doncs no s'obre, no s'obre d'això. Bueno, ja l'escoltarem en un altre moment, però ja et dic, vigileu, perquè això es comença així i s'acaba anant al cementiri a buscar cendres per allà. Gràcies, Xavi.
3: A vosaltres, guapíssims.

0: Una mica de pop dance elegant, arribat des de Bèlgica. Qui sap si Lost Frequencies és amic, ja a aquestes alçades de Carles Puigdemont. Això es diu Reality. Quina és la realitat sobre el temps que ens espera? Tenim totes les respostes amb Abel Queralt.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Vull explicar públicament que t'has oblidat de venir a fer la crònica.
2: Sí. Ah, sí? Digues on estaves, gamberro.
3: Primera vegada.
2: Digues on m'has fet anar.
3: Estava parlant amb el Sergi, que ha vingut a buscar-me. M'ha buscat per tota la redacció, per tota la ràdio, i m'ha trobat parlant amb la Marta.
0: De recepció.
2: A l'escala d'emergència.
3: A l'escala...
2: Que és on li agrada parlar amb la Marta.
4: I de què estaves parlant en aquest moment?
3: Estàvem parlant d'inundacions i m'estava explicant que una vegada se li va quedar el cotxe...
5: Se'm va quedar el cotxe...
3: Cap al carrer Hospital estava aparcat, a l'altura del carrer Hospital, i que el va trobar el cotxe, va anar tres carrers més avall, amb aigua fins al seient.
4: Carai,
5: fins al seient,
0: Unidu. Li passa de tot, també, la Marta.
3: Però també m'explicava, la Marta m'explicava, i té raó en això, que com que hi ha aquests dipòsits pluvials, que n'hi ha uns quants escampats pel...
5: Sota
0: terra. Marcant paquet amb aquests dipòsits fluvials.
3: Com si s'hagués fet ells.
0: Ja, sí.
3: Que fa anys que els tenim, però clar, això no treu que pugui haver inundacions, que hem tingut a la Ronda a Dalt recentment, a les últimes setmanes.
6: Teniu unes converses, de veritat.
0: Escolta, però com pot ser que t'oblidis?
3: No venia perquè estava parlant de meteorologia.
0: Però com pot ser que t'oblidis de venir al programa? No ho entenc, això.
3: Perquè m'he relaxat ja, com que ja no tinc aquella voràgina de...

0: tinc la de 6 a 8 amb una...
1: Doncs,
0: tothom s'oblida de Raxen 5,
2: Ernest.
1: Sí. Aquest és el tio que ara us ha d'explicar quin temps
0: no, farà. No, em podeu foragitar, on podeu fuetejar, podeu fer el que vulgueu amb mi.
1: No.
0: Perquè m'ho mereixo.
3: Fueteja el mar.
1: Endavant, sisplau. Avui dia tranquil, temperatures altes, sense pluja, però això és una transició cap a una cosa important que ve el cap de setmana.
0: Que ve el cap de setmana. De moment avui, temps tranquil. Fa sol, ha sortit el sol ja, i fa sol a moltes comarques, però tenim núvols baixos en alguns sectors de la costa, núvols baixos o boira en zones de l'interior. Aquests núvols o boira que tenim a l'interior anirà menys, s'anirà desfent la boira allà on el dia és gris o emboirat.
2: Correcte.
0: I això sí, en canvi, cap a la costa, cap al prelitoral, en molts llocs on fa sol, s'anirà ennuvolant o mitja ennuvolant. Tindrem un dia, Francesc, variable.
2: Correcte.
1: Però no necessitem dos meteoròlegs per fer el temps, tampoc.
2: Correcte, també és veritat.
0: Però és que si ell m'ho confirma i llavors dic, d'acord.
2: Correcte.
0: Si un professional com ell m'ho confirma és que tinc raó. I farà més sol com més cap a l'interior i com més a prop del Pirineu.
1: Molt bé.
0: Malgrat que ara hi ha zones, com dèiem, emboirades. Fa fresca ara, és el que toca a mitjans d'octubre, em podria fer més de fresca, podria fer fred. I al migdia de 24 a 28 graus, vull dir que baixen un parell de graus les temperatures de la costa, a les comarques de Girona i Barcelona, volia dir, però en tot cas ambient suau, càlid per l'època, i després el cap de setmana doncs, baixen les temperatures, ho notarem sobretot dissabte cap a la tarda vespre i sobretot diumenge, i dissabte hi arriben pluges, sembla que a la tarda la gent em pregunta, oh, vull anar a fer no sé què dissabte, al matí sembla que aguantarà, a la tarda es començarà a complicar i diumenge podem tenir un dia complicadet.
4: Una pregunta. Perdó. He espatat el pingüí. Aviam, la pregunta, entre avui i demà podria ser l'últim dia d'aquest any que podríem anar a la platja a banyar-nos amb una temperatura agradable?
1: Qui es banya el 15 d'octubre, per favor?
3: L'aigua calenta.
0: Jo em vaig banyar dilluns.
3: És més calenta l'aigua ara que el juny,
0: Jo dilluns, que era dia 12.
2: Sí. Jo vaig anar a la platja, no em vaig arribar a banyar del tot, però vaig estar... Estava molt bé a la platja.
1: Farem un podcast, que serà un spin-off del Matina Codinec, amb totes les anècdotes que no importen a ningú.
0: No, home, però vull dir que encara hi ha gent que es banya
1: sí,
0: i fins i tot el cap de setmana hi ha força gent en algunes platges. Jo crec que, tot i que es normalitzen les temperatures, encara li queda cor de l'octubre i podríem arribar tots sants, ja ho veurem, però
2: caram,
0: encara...
3: Hauríem d'estar apuntant tot
5: Ostres!
3: Això.
1: Gràcies,
0: Abel. Disposada, aquí no retorno. Vindré,
1: A veure...
0: Sergi, no m'entres a buscar, no pateixis.
1: Si us plau, va. Ei, minimatiners que esteu escoltant el programa, si teniu entre 3 i 10 anys, si us agradaria guanyar un pack familiar de 4 entrades per anar a l'Aquàrium de Barcelona, ja podeu marcar el telèfon del directe, que és el 902-47-705. Qui vol anar a l'Aquàrium? Truqueu!
6: I veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: 902-47-705. Veuràs que ara tenim un problema perquè ahir vam fer el concurs del Cabra Rock i diria que no tenim les línies...
2: Què dius?
1: Per tant, el que hem de fer, Xavi Gazorla, és la primera persona que enviï un àudio al primer mini matiner al 608-7171-41, 608-7171, doncs... guanyarà aquestes quatre entrades. No farem pregunta avui.
2: Carai,
1: no,
2: que ràpid serà avui el concurs.
5: Has vist?
1: Sí, això sí, ha de ser
5: un
1: mini matiner o una mini matinera, 608-7171-41.
7: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
1: Ara mateix, gent a dins del cotxe llançant el mòbil. On tenim el mòbil?
2: Sí. Però ens han de dir alguna cosa en concret o han de parlar als nens o què han de fer?
5: Dic
2: per acotar. Sí, sí, per això. Perquè
1: no, pas. Si és una veu de criatura, ha guanyat.
3: Ja, però que digui que digui felicitats pel programa.
2: Bueno, que facin els pingüins.
1: Dibuix lliure.
3: Que imitin els pingüins.
1: Que imitin els pingüins.
8: Ara estic encuriosit per saber quina era la pregunta del concurs.
1: Un moment, Lluís. Lluís.
5: Era molt xula.
9: Hola, som la Laia i la Carles.
1: Molt bé.
5: Vale.
3: Mira,
1: tenim
3: doncs
1: més missatges, però...
5: Pim, pam, no sé. Pum.
1: I ara què faig? Ja està, no?
3: Sí, sí. Que guapa ha quedat la secció.
5: A mi avui m'ha agradat bastant.
3: Ara. Que xula, l'hem de recuperar.
9: Hola. Som la Laia i la Carla.
1: La Laia i la Carla han guanyat les 4 entrades per anar a l'Aquàrium de Barcelona.
3: Bravo.
1: Moltíssimes, moltíssimes felicitats a tota la família. Ara tornem.
5: Adéu.
10: Submergeix-te en una Barcelona que mai havies vist. Descobreix la ciutat submergida, la nova experiència de benvinguda a l'Aquàrium de Barcelona. L'univers de Gaudí sota el mar, en una projecció immersiva plena de llum, color i sorpresa, i que dona pas a taurons, pingüins, cavallets de mar i tot un món marí per descobrir.
11: Viu el nou Aquàrium de Barcelona. Consulta promocions i descomptes a aquariumbcn.com.
12: REC 105 Barcelona.
13: I si deixes que el cinema s'acosti a tu, vine al Festival de Sitges amb Repsol i passa-t'ho terriblement bé. Deixa que l'energia et porti des del Village del Melià fins a la Quinconària i descobreix tot el que hem preparat per a tu. Quan unim energies, vivim un festival encara més fantàstic. Repsol, amb tota l'energia.

0: Informa't en el teu agent Mini Caetano Barcelona o a Mini.es.
1: La Garriga s'engalana per celebrar una nova edició de les Jornades Modernistes.
2: Xerrades, visites guiades i teatralitzades, música, tas gastronòmic, banys termals, la tradicional desfilada i molt més.
1: Del 16 al 18 d'octubre gaudiu de l'experiència que ens traslladarà a la Garriga del 1900.
2: Més informació a visitalagarriga.cat.
1: Gaudeix la Garriga, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
3: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
4: Increïble!
3: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
5: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
6: Ocasión Plus. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
7: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
8: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
9: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
8: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
9: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
10: Us escolto cada matí quan vaig a treballar.
11: Tu, la hòstia, la veritat.
12: És molt poc tros.
11: M'alegreu el dia.
10: Però només amb aquest trosset
13: ja tinc energia per tot el sant dia.
14: RAC 105.
15: La millor emissora musical.
16: Seguiu així.
15: Som-hi. RAC 105.
17: 9:45 del matí. Bon dia, Catalunya. Ja és dijous i demà arriba el Campionat Mundial de Resistència de la FIA al circuit de Barcelona-Catalunya per primera vegada del 16 al 18 d'octubre. Vés a veure els pilots i cotxes de les 24 hores Le Mans.
18: Wow, és impressionant. Hay cotxes que van i vuelven en direcció contrària.
17: La veritat és que Xavi Cazorla fent de cotxes de les coses que m'agraden més del matí.
19: Pot ser, que sigui la millor imitació que fas.
17: Silenci, silenci.
20: Uau!
17: Venia de molt lluny, aquest.
20: Molt.
18: Més que un circuit, era una autopista.
17: Pots fer un avançament? Fer un avançament.
18: S'ha enfadat el cotxe.
19: Sí, sí, sí. De sobte era una llúdria.
17: Bé, compra les teves entrades del FIA WS 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com. Ara pot ser publicitat enganyosa, perquè hi ha gent que s'espera que el Cazorla fent això allà al circuit de Catalunya.
18: Jo vull fer un cotxe, també, et puc fer, eh?
17: Sí,
18: que em veu crítica molt.
17: Sí, però no ens va agradar el teu, eh?
18: No, per això vull tornar a fer.
17: Ara l'Alan, ja, que té gelos. Vinga. Bé.
19: Vale, ara jo, calleu. És que és elèctric.
18: Ha fet una broma.
19: Xistes de cotxes elèctrics.
21: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
17: Ferran Arandiga,
22: què tal, com esteu?
19: Faci de cotxe.
17: Tu que et dediques a explicar el trànsit i tal, tu saps imitar cotxes o no?
22: No, jo et faria un elèctric. També m'ha agradat aquesta. No sé imitar cotxes.
19: Som la mateixa gent.
22: M'agrada cada broma, que de veritat.
17: A veure, quina és la situació a la xarxa viària a aquesta hora del matí, Ferran?
22: Bon dia, doncs continuem la jornada. A hores d'ara tenim 3 accidents actius que tallen la calçada. El primer accident talla la calçada de la AP7 entre Subirats i Gelida en direcció Tarragona, tensió amb 10 quilòmetres d'aturades. El segon accident talla també un tram de la AP7, en aquest cas entre Garrigàs i Bàscara en direcció França, que s'obre desviaments per la sortida número 40 i deixa 5 quilòmetres de cues en sentit nord. El tercer accident també talla la calçada, en aquest cas però de la N2 a l'altura de Fornells de la Selva, en ambdós sentits de la marxa. Més enllà d'aquestes incidències, doncs el que tenim són encara retencions habituals d'entrada a Barcelona. Pel vessant Llobregat, també des del Besòs i el Vallès, destacaríem retencions sobretot a la AP7 en sentit sud entre Mollet i Barberà del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
4: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Moda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els tres primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Moda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.

0: cançó que ens fa augmentar l'ànim, tal com els carburants ho estan fent a les benzineres. David Guetta firmant aquest Gone, Gone, Gone al costat de Teddy Swims i Tones and I. 9 minuts per les 9 del matí.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Repassem el més destacat a la Caixa Tonta, la tele amb Alan Lillo.
2: Som-hi! Bon dia, bon dia! Escolta'm, ahir va arribar el dia, eh? Toni Clapés tornava a la tele.
0: Felicitats, Toni.
2: Ho feia la 2CAT.
3: Gràcies. Gràcies a tots. Va ser una estrena divertida. No sé si la vau veure.
0: Sí, jo l'he vist sencer, el programa.
4: Sí, sí,
2: sí. Va començar una mica més tard del que deien, que era 2:15, al final, quasi a les 11, estàvem allà esperant. Però va anar molt bé, un programa divertit, els cervells mínims, i molt de ràdio, molt l'essència versió.
0: Oi?
2: Anaven sortint temes, anaven comentant, vull dir que estava molt bé.
0: I té col·laboradors com, per exemple, el Xavi Franquesa, l'Alba Segarra, el Guillem Estadella, i després hi havia dos cervells que no són mínims, com són la cuinera Anna Parellada.
4: Ada Parellada.
0: I el Carles Sanz del Tricicle.
5: Home, quin dream team, eh?
4: Fantàstics.
2: Sí. I a més, per l'estrena van fer una cosa que jo no havia vist mai, que van dur un raper d'aquests que està pels trens de Rodalies.
0: Sí, perquè un dels temes era la mobilitat, els transports i aquestes coses.
2: I el raper els hi va dedicar una cançó per l'estrena i especialment pel Toni Clapés.
6: ¿Qué tal, Clapés? ¿Cómo te va? Todo extraordinario. Ahora en la televisión, ya no en la radio. Normal freestyle original, que nada para. Yo también trabajaría en la radio teniendo tu cara. Nada, mentira. Vida positiva para ti. Rap improvisado que no pare, ya se sabe. Freestyle original que en el plató te trae Sader.
7: Vis, no? O sea, la habilidad que té, la grandesa d'un raper és que t'ha dit a la cara lleig i em ve retrasat i vengo. És meravellós.
0: Realment, un talent brutal el que tenen aquests rapers que improvisen lletres, no?
3: És heavy, va estar sublim. Sublim.
5: Sí, però et va dir lleig, eh?
3: Bueno, però ho va fer des de la simpatia. Jo al final faig de pallasso tonto, també.
4: El programa rius, eh? Se't veu més content que aquí al Matina Codina.
3: No, perquè és que m'ho passo bé.
4: Aquí no, eh?
0: Escolta, anem ara amb un comentari que va fer un dels col·laboradors dels cervells mínims.
2: Sí, perquè en aquest programa es tracten temes quotidians des del punt de vista cunyat, ja ho va dir el propi Clapés a les presentacions, i un dels temes va ser les noves normes aquestes de la DGT, que, el Xavi Franquesa va voler destacar, aprofitant el tema, aquesta gent gran que creua en vermell per Barcelona, una mica a lo loco.
0: Tan tranquils.
2: Sí.
7: Gent ja gran, dic entre 90 i la mort, amb problemes de mobilitat, que de manera unilateral decideixen creuar en vermell.
8: Ho he vist,
7: al carrer Aragó, i et mira com dient, pa lo que me queda, tete, pa lo que me queda. I això està passant. Està passant.
9: Jo crec que és un crit d'auxili.
0: Jo crec que és gent que deu tenir problemes oftalmològics i no veuen el color del semàfor, no? O comencen a creuar tard. Hi ha gent que és que va lenta.
5: Hi ha gent que diu, jo arribo. Sí.
0: Bé, més enllà de temes de normes de circulació, transports, també vam parlar de les pel·lícules de por o els bolets, molt recomanable aquesta estrena de Cervells Mínims a la 2CAT.
2: Sí, senyor.
0: Cada dimecres amb el nostre ídol Toni Clapés.
3: Gràcies.
0: Vinga.
2: I acabem amb L'està passant.
0: Sí.
2: L'està passant de TV3, en aquest cas, i una notícia surrealista que va comentar el Jair Domínguez sobre un cambrer molt begut que no té desperdici, eh?
10: El Tribunal de Justícia del País Basc demana readmetre un cambrer que va arribar borratxo a la feina i va marxar abans del seu torn. Treballar en un bar i arribar-hi ja borratxo tècnicament és avançar feina a casa. Entenc. Compte! Perquè si no el readmeten, li hauran de pagar 6.784 euros. No vull saber com arribarà al bar l'endemà que li hagin fet la transferència. Què passa? Però que el gran titular no ens tapi el gran subtítol. Golpeó a una compañera con una bayeta. I no una bayeta qualsevol. Bayeta de bar! Que si et toca allò t'has de vacunar de la peste bubònica i t'han de treure un tros de pulmó com el papa. Allò és horrible.
0: És veritat que les baguetes de bar han de portar una de brossa, Jair. Tremenda. Bona notícia, aquesta.
2: Soc bo, eh?
0: Sí.
2: Jo a les notícies soc més bo que el que conovell, eh?
5: Ah, sí?
2: El que conovell fa gràcia.
5: Però et deixen enfrontar-te amb companys. A qui li fotries tu amb la baieta?
2: El que conovell.
5: Així
2: em deixa més protagonisme.
5: A ningú més.
0: Però fixa't, jo d'aquesta notícia que ha explicat el Jair, em flipa que la justícia oblidi obligui al negoci a readmetre aquest tio que arriba borratxo a la feina,
2: ja veus,
0: i agredeix una companyera amb una bagueta, oh, que és un instrument realment dur.
8: No? Jo el primer que faria, si fos l'agredit, és tornar-li l'hòstia amb la bagueta i dir, hi ha jurisprudència.
2: Sí. Per celebrar-ho se'n va anar de copes.
3: No fa gràcia, aquest. El millor programa era el meu, no el de...
11: Era bona, també.
0: Doncs escolta'm, amb aquesta estrena dels cervells mínims i la notícia boja del Jair Domínguez, arribem a les 9 del matí a l'Alillo. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Guapo.
12: Aquest octubre, el mes de les castanyes, el Halloween i molt moviment. Vine a gaudir de l'activitat física a Clubs Eurofitness amb totes les nostres novetats. Ara per la web, 50% de descompte en matrícula i mensualitat. A què esperes?
13: Matina Codina. El que necessites perquè no es noti que vas camí del Mataró.

0: Codina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
2: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb mega descomptes cada dia, com el 30% en tota la fruita seca, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 15 d'octubre, a Carrefour.
5: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
6: ¿De qué?
5: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
6: ¡Buah! Con ese colacao.
5: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un colacao.
6: ¿Qué más quieres?
5: Más mañana es así.
7: Colacao, tan único como Estopa, tan único como tú.
8: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: No, el teu mòbil no està posseït. Necessita un renove. Ara Mediamarkt estalvia 76 euros en un Combi No Pro Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica C per 666 euros.
13: Fes un renove.
14: Ai, que ràpid passen les coses bones.
15: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
14: O els 10 dies Nissan...
15: Com?
14: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Recordes el teu primer Corsa?
18: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
17: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
19: Matina, Codina.
20: Tu poso en bandeja perquè li diguis safata, però ella és hostessa i no safata. No.

0: holandesos que han unit esforços per crear aquest autèntic trencapistes, una cançó que aquest estiu ha travessat tota mena de fronteres i s'ha colat a tota mena de llistes. Realment, un número 1 per obrir 9 hores, 9 i 4 minuts d'aquest Cuernet. Dijous paella. I ara estarem la catifa vermella perquè arriba un nou convidat a la secció de celebritats de la Màrpuga.
1: El Matina Codina, la mar de famosos.
2: A veure, Mar, vinga.
1: Avui amb...
3: David Fernández.
4: Home!
3: Yeah, sí.
4: Home, aquest, perdona, aquest era el gilipolles, no?
3: Aquest. Un moment. Bueno,
5: aclarir que és un personatge que alguna fuente tenia aquest nom tan desafortunat, no és que ell, o sigui...
3: Era un personatge, no només el gilipolles, sinó que molta gent segur que el coneix també per un altre personatge que em va dir ell mateix que la gent encara el relaciona amb això.
6: És la mar de famosos amb...
7: David Fernández.
6: Ah, sí, és que no em sabia el teu nom.
7: Doncs em passa molt, eh? La gent em diu... Chiqui! Claro. Ah, Chiqui 4.
6: Encara?
7: Encara. Ué. Han passat 17 o 18 anys i, mira, jo només sé uno, el Breaking Dance...
6: Però fes-m'ho cantant, no? David, els Benvienes Dormidos.
7: Uno, el Breaking Dance. Dos, el Cruzadito. Yeah. Tres, el Michael Jackson. I quatre...
6: Ja et cansa que et preguntin per això.
7: No, no, no, estic acostumat ja.
6: A més, estaves tan guapo amb aquella...
7: Sí, estava guapíssim, amb la perruca de la bolsera igual a l'Ina.
0: Déu-n'hi-do aquell ridícul d'Eurovisió, eh? Oh, o sigui, va ser divertit, eh?
3: A mi m'encanta.
0: No, realment va ser divertit, però, hòstia, com es pot permetre que una candidatura com aquesta arribi a Eurovisió?
4: Què Jair, passa, merdosos?
0: Home, Jair Domínguez.
4: Home, Jair, escolta'm, això no ho sap molta gent, eh? Però el mèrit del xiqui-xiqui no és del David Fernández.
3: Ah, no? Ah. És teu?
4: El mèrit és meu.
3: Per?
4: Vaig fer la lletra, eh?
3: Ah.
4: No només vaig fer la lletra, sinó que em vaig forrar.
3: Home.
4: Vaig comprar un cotxe.
0: Jo diria que part de la lletra és teva i no sé si m'equivoco, però diria que el Tomàs Fuentes també hi tenia alguna cosa a veure. Tot l'equip de guionistes d'aquella època del Terrat amb l'Andreu Buenafuente, en què, efectivament, el David Fernández va fer de Rodolfo Chiquilicuatre.
3: Correcte, però el David no va venir a parlar d'Eurovisió i el Chiqui Chiqui, sinó del nou espectacle que està fent al Teatre Borràs amb el José Corbacho.
0: Carai.
3: I quin és?
8: David i José no somos estopa. Aviam. No somos estopa per una qüestió molt senzilla, i és que no somos estopa. Ens feia gràcia, li vam demanar permís als estopa, per suposat. I res, una excusa per juntar-nos amb el José, amb el Corbacho, el conec des de l'any...

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Fem una miqueta de tot, hi han dos instruments a l'escenari, ho haureu de veure si toquem o no. Músics, músics no som, bueno, jo més que el José perquè jo he estat en Eurovisió i ell no. Llavors és un espectacle molt, molt divertit i molt diferent.
2: Jo aposto que portarà la guitarreta aquella del Chiquili 4, el David Fernández.
3: Jo us aniré a veure la setmana que ve, us diré
2: home,
3: què tal.
2: Home, potser t'acompanyo, mira, és que em fa gràcia. Em fa gràcia.
4: El José el Seba, no?
5: Sí, era
4: el Seba, que salia era gracioso el Seba.
2: I no repassarem tampoc el currículum de tots dos perquè han fet de tot aquests dos.
3: Són molt amics. Jo vaig buscar, aprofitant que estava el David sol, mica de mal rotllo entre ells, no? Li vaig preguntar una coseta, a veure si em criticava el Corbacho, i tot això em va portar a que el David et va donar, des de tu, un consell per encara millor aquesta temporada.
6: El millor i el pitjor de treballar amb el Corbacho. Critícamelo un poco.
1: El millor és que és un tio molt, molt currant, és un tio molt divertit, s'entén molt bé, ens ho passem molt bé i té molt de talent. Lo dolent és que el cabrito sempre ha d'arribar just als llocs.
3: Quina ràbia.
1: I arriba supertranquil.
3: Però arriba sempre, que sí.
1: Arriba sempre. Fa molta ràbia, això.
6: L'Ernest Codina s'enfada molt perquè el Xavi Cazorla arriba sempre, just sempre. Sempre arriba, però a l'últim minut, rotllo Corbacho.
1: És gent que té, que té un do.
6: Dóna-li un consell al Codina per no desquiciar-se amb Xavi Cazorla aquesta temporada.
1: El dia que arribi tard, li fots una hòstia.
6: I ja està.
1: I ja està.
6: Danys físics.
2: No, perquè és que l'enviaria a la UCI, el Xavi Cazorla, pobre.
5: Sí, perquè amb la ràbia que et fa, li fotries una hòstia ben donada.
7: Jo em deixaria per tal d'arribar més tard.
2: Però jo crec que el que s'ha de fer és regular el temperament i acceptar que aquest tio és així. Clar. I que o lo compres o lo deixes.
3: Mira, ells són amics de tota la vida i el Corbacho sempre ha sigut així.
2: Què més?
3: Posarem una cançó aquí entremig per trencar una mica el gel. I vaig preguntar què escolta el David Fernández. Què diríeu que escolta?
5: Molt bona pregunta.
1: Fixa't, bona pregunta. Aviam.
3: Doncs és Stand Extremo Duro.
2: Rockero, rockero.
3: És rockero, sí. Així que escoltarem un Sopayaso, que és un clàssic. I al tornar, seguim amb preguntes trapelles que li vaig fer al David.

0: que va triar una cançó molt RAC 105, eh?
1: Va dir una pitjor, que no sé ni el títol.
2: Tu, Ernest, quan sonen cançons que no estan a la fórmula, ho pateixes, no? De dir, hòstia, necessito treure-la ja.
0: Sí, però també crec que forma part una mica de l'ànima del personatge d'aquesta setmana, la Marta Famol. Per tant, també entrem una mica en l'atmosfera, en l'ambient del David Fernández, que no és el polític, tampoc.
1: No, xiqui-xiqui.
2: Ara està el pirata i Subanda posant a l'Espresso Macchiato, tothom flipant ara mateix els dials de...
0: Bé, seguim escoltant el David Fernández, que presenta aquesta obra, David i José, No somos estopa, al Teatre Borràs, a partir del 20 i pico de...
1: Sí, la setmana que ve estarà al Teatre Borràs.
0: Més coses que
1: no
0: es va
1: sé si
0: dir.
1: Diríeu si el David és fiestero o no és fiestero.
3: Home.
1: Sí? Doncs va treure preguntes aquestes de la Toteva, que tenen preguntes aleatòries i els hi toquen moltes. I vam parlar de festes.
4: Festa amb 100 persones o sopar amb 5 amics? Sopar amb 5 amics, però de llarg.
5: Fa una mandra, està moltíssima gent.
4: Buf, molta. Jo és que vaig néixer a Igualada, que no és precisament l'alegria de la huerta.
1: I si un dia et convidem a una macro, a un macroevento festiu de RAC 105, no vindràs?
4: Home, evidentment, diré que tinc molta feina.
1: Ja
0: ho sabeu. Jo no me l'esperava tan tranquil.
1: Crec que no, jo tampoc.
0: No, perquè fa cara de persona soferta. D'haver fet quilòmetres a la carretera i d'haver fet baixar unes quantes ampolles de Jagger.
1: Absolutament.
6: Dóna-li una abraçada a l'Andreu Buenafuente.
1: Per què, a l'Andreu?

0: perquè em sembla que som molt amics.
1: Sí, sí, però bueno, no. Ara no estem parlant de l'Andreu.
2: No, ara no.
1: Ja li donaré.
2: Vam parlar
1: també de xarxes socials i de feina.
3: Si haguessis de viure un any sense xarxes socials, estaria encantadíssim. Jo només tinc Instagram.
1: I no em segueixes.
3: Hola!
1: Home, i em pots seguir ara mateix?
3: I tu per què no?
0: Quina rata.
1: I perquè no em segueixes tu a mi.
3: Bueno, ni tu a mi.
1: Però m'has de seguir tu primer.
3: Vale.
1: Ets l'home.
3: Jo et segui... Ah, vale. Vale.
1: Jo no soy de las modernas, jo soy de las clàssiques.
3: Home,
1: clàssiques,
3: de las antiguas. Claro. ¿Me abres la puerta, por favor? ¿Me puedes masajear el pie, que me lo he lesionado?
1: Ojo, no te lo pida. Venga.
3: Cobrar molt fent una feina que odies o poc fent la feina poc fent la feina dels teus somnis. A no ser que cobrés molt, molt, molt fent un mes una feina que ho diu i ja em podés dedicar tota la vida.
1: Bueno, sí, després...
3: Però no crec que passi.
0: Bona resposta. Molt bona resposta.
1: Bona.
0: Acabo de veure que ja el segueixo, David Fernández.
1: Ah, sí?
0: Seguiu-lo,
1: David Fernández. Jo no el seguiré, fins que no em segueixi, que ho sapigueu.
0: Ah, no t'has seguit?
1: No m'ha seguit.
0: Ostres. Hòstia,
1: i espera que
0: jo
1: el segueixi. No, i no el seguiré.
2: Estàs en un punt de la teva carrera que tu pots triar.
0: Hem d'entendre que aquest tio va venir a promocionar una obra de teatre i no fer amics, també, aquí a Rec 105. Ara.
1: Ens vam fer amics, eh? Sí. Sí,
0: bueno, tu, no molt, eh? Que tu poses el llindar de l'amistat a dir hola.
3: Exacte.
1: Sí, també és veritat. Tenim molts amics.
0: En fi, què més? Què més va dir el David Fernández?
1: La pregunta que més us agrada aquesta secció, que és si alguna vegada un fan li ha tirat la canya, clar.
3: Ara. Jo crec que no, però sí que alguna fan, jo me'n recordo que venia, el que passa és que era petita, eh? Una noia petita, i venia molt quan estàvem fent el... No, vaig per on t'imagines.
1: No, dic petita, menor.
3: No, era menor, collons. No era...
1: No era de cuna, no. Era de 17, 16, 17.
3: Venia a tots els bolos.
1: Oh.
3: I llavors va fer un club de fans, ai, tal, no sé què.
1: O, igual tirar la canya, no, però una obsessió. O tu potser ets del que tampoc pilles quan tira la canya la gent.
3: Sí, però jo sóc més de friquis, eh? Aquests sí que se m'acosten molt.
1: Moltíssim.
3: Sí, sóc col·leccionista.
0: Sí, col·leccionista de friquis, no?
1: Sí,
0: I,
1: sí, sí.
0: I això de
1: I
0: lligar amb fans...
1: I una mica de...
0: Poca cosa, sí que hi ha algú que s'obsessiona, no?
1: Sí, això passa, ai, eh?
0: Vosaltres us heu obsessionat amb algun famós alguna vegada? Allò de,
3: no,
0: de dir, vaig a seguir-lo a tot arreu, a veure tots els concerts,
1: no,
0: totes
1: no,
0: les obres de teatre, etc. No, eh?
2: No. El cas més clar, justament avui no ha vingut, però és la Mònica amb el Bryan Adams, que el persegueix per tota Europa, toqui on toqui.
0: Sí, i ara ve a Barcelona, eh? Prepareu-vos, perquè ve torna Mònica Usart amb el Bryan Adams.
4: El que li passava a David Fernández des de la primera època d'una altra cosa, em sembla que era, amb el Buenafuentes, que feia el personatge aquell del gilipolles, sí, i tothom que se li apropava s'oblida de gilipolles, eh? Una foto, gilipolles!
1: Clar.
4: I era molt violent tota l'estona.
2: Sap què passa tu sense fer cap personatge.
0: Espero que ho cobrés molt bé, allò.
1: Acabarem parlant dels friquis, precisament, perquè el públic del David són friquis, i ell té un mètode clau per detectar els friquis bojos i els que estan més o menys bé.
3: Oh, jo tenia una cosa per descobrir qui era un friqui o no. Quan venia algú... Hola, ¿me puedo hacer una foto? Él sí deia, ¡déjame vivir! ¡Déjame vivir! Llavors feia un susto i deien... I jo, no, és broma, és broma. Sí, venga, la foto, no? Llavors, si alguna vegada deia, ¿me puedo hacer una foto? ¡Déjame vivir! I es quedaven igual. No, es que he escrito esto y me gustaría que te lo llevaras. No lleva los patitos
1: no,
3: en
1: claro,
3: fila.
5: Extravagante, ser original y divertido es algo genial. Tenerse...
0: No,
4: Leonardo Dantés.
0: És una cançó que es diu Orgullo Friki, per això hem posat aquest tema del Leonardo Dantés.
2: L'hauríem d'haver escoltat abans.
0: Marpuga, alguna cosa més del David Fernández?
1: No, que l'adoro, que el vaig a veure el divendres que ve al Borràs amb el Corbacho i que portaré el Corbacho, el mes que ve. Van ben separats. És que el Corbacho treu una pel·li, estrena pel·li. Sí, està molt content. Però ara parlem del Teatre Borràs i res, que aneu a veure.
2: Ara Jordi vol un dia, a veure si se duerme en media entrevista. És molt graciós quan ho
1: haces.
0: És molt selectiu el Jordi Évole.
2: Ah, sí?
0: Costa molt entrevistar-lo.
2: Que se duerme.
0: Vol entrevistar tothom, però ell deixar-se entrevistar.
2: Lo coge dormido, como va a venir.
4: Ara dormido. Amb la cara que té està per estar molt selectiu el Jordi Évole.
0: Mar Puga, moltíssimes gràcies per aquesta nova entrega de La Mar de Famosos. Tots els clips de vídeo els trobareu a RAC105, a les xarxes socials.
1: Tots?
0: Arroba RAC105 a Instagram. Seguiu-nos per veure l'entrevista al David Fernández.
1: Ole!

0: cançó que ens posa una, com una moto, una troballa que vam fer ja fa uns quants anys i que encara s'estira en el present entre la nostra música, la teva música. RAC 105, What About Us, bon dia, anem a fer una trucada despertador patrocinada per...
1: Llet Nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: A veure si l'agafen a aquesta hora del matí. Volem parlar amb la Jordina.
2: Les cadiretes.
0: Fa 44 anys,
2: fa
0: efectivament.
2: 44.
0: I treballa en peluts, Albert.
2: I tant!
3: Ah, ja ho hem dit tot.
0: I treballa en peluts.
2: N'estic molt pendent. Ha fet una broma.
0: Hola, Jordina!
4: Hola!
0: Estem parlant amb una cacofonia. Hola, Jordina, bon dia. Tens una cobertura lamentable, Jordina. Mou-te, sisplau.
4: Momento!
0: Hola. Oh,
3: molt bona trucada, companys.
0: Va, tornem-ho a provar molt ràpid. Mentrestant, deixa'm explicar que hi ha en aquest lot de Llet Nostra que regalem, recordeu, 30 litres amb totes les seves varietats, diversos packs de potets de làctics de Llet Nostra i un doble kit d'esmorzar amb dues culleres i dos bols de ceràmica. Vinga, va, aviam si podem parlar amb ella. Ah. Si no, hi haurà rebot molt ràpid al 902-47-705, 902-47-705. Ah, no, que avui no tenim el telèfon, calla, res. No, és igual. No hi haurà rebot, si no l'agafarà, eh?
5: Que mala leche, oi?
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, bon dia. Jordina! Se sent fatal la trucada. Et volem felicitar de part de la Gina i el Dani pels 44 anys.
4: Hola.
0: Vale?
2: Bon dia.
6: Hola.
4: Hola, Ernest, llegeix-li el discurs.
0: Quedes,
4: ja
0: quedes felicit. No, diu que és molt fan del programa i que treballa amb gossos i animals i tal. Adéu.
4: Valent! Ja trucarem a un dels teus gats.
2: Sí. Tiempo!
0: He de dir una cosa de Llet Nostra, que és que Llet Nostra, això no ho sabia, això és nou. Això és nou.
4: Calleu, calleu!
0: Sí, mira, és novetat.
4: Calleu!
0: Per fi portem una exclusiva de Llet Nostra. Que és que organitza el nostre festival. El nostre festival. Un festival solidari que dona suport a artistes catalans i a la Fundació Catalunya Cultura. A més, per cada entrada es donen 6 litres de llet a la Fundació Sant Joaquim de Mataró.
4: Ah, mira,
0: molt bé. Sant Joaquim de Mataró.
4: Molt bé.
0: Aquest any se celebrarà el dia 18 d'octubre, que això és aquest cap de setmana, aquest dissabte, i durant tot el dia hi haurà un munt d'activitats per famílies amb criatures de totes les edats. Penseu que el ventall d'activitats és molt divers. Tenim teatre, jocs, manualitats, DJs,
4: carai,
0: concerts d'en Bauca, regals, xocolatada, taller de creps.
4: Oi, com bé, un taller de creps.
0: I fins i tot podran munyir una vaca, nen.
4: Què dius? Mentre per fer-se les creps després.
0: Real, real.
2: Que rico.
0: Tu imagina't una crep feta amb Llet Nostra.
4: Oh,
0: que és boníssim.
4: Una meravella. Oh, no sé si porta llet, la crep, ara que ho penso.
0: I tant. Sí, sí, si no has fet una crep amb ta vida.
4: Home, no, què passa? Que visc a Pensilvània jo ara, perquè estàs mossant crep.
0: Farina, ous...
4: Que va vivint per Silvània, este tio tonto.
0: Poca cosa.
5: Tenim punyetera idea de res.
4: Com això me'n vau que tinc febre.
3: Té molta febre, té 36 dosis.
1: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
7: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
9: Segur que no n'hi ha per tant.
10: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
11: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
12: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Dash fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.
13: Skoda.
14: David, ¿dónde andas?
15: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
14: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
15: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
14: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
15: ¡Antonio!
16: Marchando, otro colacao.
15: Eres el mejor.
16: Colacao, tan únic com Estopa, tan únic com tu.
17: La fruita i verdura d'Aldi és fresquíssima i té un preu inconfessable.
18: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
17: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
18: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
19: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
13: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
20: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
21: RAC 105, emissora oficial.
22: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
23: Sabem que les retencions de cada matí se't fan eternes. Per això fem un programa de 5 hores.
24: Ah, vale.
23: Cada dia de 6 a 11. Matina Codina. Només a RAC 105. Come on, get up.

0: una dona que després de fotre 700.000 persones al Macondo Parc de Madrid en la seva residència europea, entenc que està a casa seva comptant bitllets mentre canta aquesta cançó ben divertida.
1: Correcte.
0: Es diu Zoo, des de la banda sonora de Zootropolis 2. Té una veu singular com la de l'Abel Caral.
2: El turisme en família de Rosa dels Vents per Halloween us ofereix aquest espai.
0: T'atreviries a imitar la Shakira o no?
3: No. M'agrada molt també la veu de la noia del... de l'anunci la, d'ara, diguéssim, no?
1: De la promo, gaire. La promo, la
0: aquesta.
4: Aquest any em...
0: Bueno, que és un noi. La de sortida. Bueno, escolta'm, va, Abel Caral, hem de parlar de cosetes que venen, eh? Ve un canvi de temps a la vista que portarà pluja aquest cap de setmana.
3: Sí.
0: Però avui què hem d'esperar, de moment?
3: Avui, de moment, hem d'esperar, mira, temps tranquil. Avui i demà. De fet, fa sol a gran part de Catalunya, però... Sí que hi ha núvols o boira. Ara hi ha boira en sectors de la Catalunya central. Cap a Osona tenim
0: però
3: boira.
0: Però boira baixa de...
3: Mira, a Osona i a Vic és boira una mica alta. Hi ha altres zones com Call d'Atenes, que eren boira baixa. I si te'n vas a Cantoni Gros, te'n vas cap a dalt, doncs tens allà el mar de boira, que és un clàssic.
0: Entesos, no? Entesos. Per tant, on hi ha boira, entenc que fot fresqueta. No?
3: Fot fresqueta i li, li costarà més de pujar la temperatura, però aquesta boira acabarà marxant. També en tenim en sectors del Bages, de l'Anoia. Hi ha diverses zones de l'interior del país amb boira, núvols baixos, també alguns sectors de la Costa Daurada, del prelitoral, del Camp de Tarragona, i també en algunes àrees de l'Empordà, de la Selva Marítima. Aquesta boira anirà marxant, anirà marxant, però en canvi cap a la costa, cap al prelitoral, sí que al llarg del dia cel variable, estones de sol, estones de menys núvols.
1: Variable.
3: Variable, però no de ploure. I les temperatures, doncs, home, ara fresquetes encara, sobretot allà on hi ha boira, o aquests núvols baixos, però anirà recuperant-se. Sí que les comarques de Girona, Barcelona, respecte ahir podem baixar un parell de 3 de graus, bueno, però en general 24-28 a l'hora de dinar, primeres hores de la tarda.
0: Calor, a veure. Ahir al migdia jo vaig anar a fer un cafè al bar de la sota casa, quan sortia dic, hosti, quina calda que fot, tu, terrible, terrible.
1: Hi ha molta calda.
0: Semblava que estiguéssim com a finals d'agost.
3: Temperatures, sí, tu ho has dit, finals d'agost seria. I això canvia cada setmana, com molt bé deies,
0: sí.
3: Veig que m'estàs escoltant.
0: Que ens heu anat espantant aquests dies els meteoròlegs, perquè al principi es parlava de pluges torrencials temporal mediterrani, però vaig sentir uns conceptes que dic, hòstia, passarem el cap de setmana sota la pluja.
3: A veure, venim del que venim i sabem que l'octubre és època d'aiguats o de pluges abundants, sense que tinguin perquè ser molt, molt intenses, si plou moltes hores, a vegades acaben acumulant molts litres d'aigua. I això és el que pot passar el cap de setmana, amb una situació que gira a llevantada una mica, s'ha d'acabar veient, però de moment sembla que dissabte al matí en general no de ploure, per tant, si deu fer coses, aprofiteu dissabte al matí.
0: Dissabte al matí,
3: amb pluja també es poden fer coses, però
0: sí,
3: ja m'entenc el que vull
0: dir. Ja t'hem entès.
3: En canvi, tarda vespre, la pluja anirà guanyant protagonisme, la tarda vespre de dissabte, primer centre nord del país, després cap al final del dia també arriben cap al sud, i diumenge ja al matí en algunes comarques, però sembla que serà sobretot durant la segona part del dia, aquest diumenge, que les pluges podran ser més abundants. Demà podrem afinar una mica més. La Mònica us ho explicarà, perquè en alguns casos sí que poden ser intenses les pluges i acumular bastants litres per metre quadrat. No sembla que hagi de ser un temporal com el de fa dos caps de setmana, però en tot cas, precaució i anar seguint les recomanacions i aviam si envien
0: és alerts aquest cop. Aquesta llevantada ajuda que millori la temporada de bolets perquè ha estat l'arrencada una de les més nefastes dels últims temps.
3: Sí, però aquestes últimes pluges jo m'arriben i hi ha notificacions d'alguns llocs que ja es comencen a omplir cistells.
0: No ho diguis, que no es pot dir.
5: Compte,
3: hi ha llocs que...
5: Escolta'm una cosa, el dia meu preferit de la setmana és el diumenge.
3: Per què?
5: Perquè tot s'ho menja.
1: Ole. Quan no t'entra l'acudit, crides. És una cosa que jo també faig.
3: Bon recurs.
0: Bé, Abel, moltes gràcies.
3: No, de res, a disposar, ja tornaré algun altre dia.
4: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
6: Hey guys, this is Bruno Mars.
7: A RAC 105, estàs escoltant...
6: I'd risk it all for you.
7: Matina.

0: ets un home 360 graus. Quina balada que s'ha tret a la màniga. Aquest Risk It All, que acaba de sonar al matí a Codina. Passen 6 minuts a 2:15. Moment per connectar amb el Sergi Ferrer i una última hora que ens arriba des del Maresme, en concret des d'Arenys de Mar.
1: Ai, sí senyor, perquè l'Ajuntament ha publicat un anunci perquè necessiten trobar un conductor.
2: Ah, sí?
1: Ara és una plaça pública, llavors això funciona, que tu tires unes bases i si compleixes certs requisits, llavors passes unes proves i tens la plaça opositant, en aquest cas per ser conductor. Llavors, us llegeixo. No tinc la d'això.
0: Espera, que l'Alana no ha entès alguna
3: cosa. Sí, perdona, no ho he entès gaire.
0: Un conductor, doncs, d'algun, entenc que algun transport públic del municipi o d'algun taxi públic, alguna
1: aquí
0: cosa.
1: Aquí posa, que... anunci sobre bases del concurs oposició per cobrir 4 places d'oficials de primera, conductors, reservades a promoció interna, és a dir, gent que ja estigui treballant, val? Llavors, requisits per poder accedir a aquesta plaça de conductor.
3: Valent.
1: 1. Tenir la condició de personal laboral fix, o sigui, que estiguis corrent allà. Sí. 2. Tenir una antiguitat mínima de 2 anys a la plaça que ocupes, vale? 3. Estar en servei actiu, no estiguis de baixa, vale? 4. Estar en possessió de titulació acadèmica específica indicada, o sigui, que tinguis l'ESO. 5. Tenir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques, que no siguis com el Cazorla. I 6. Estar en possessió del nivell de coneixements de català indicat a l'annex. Ara, us faig una pregunta perquè sé que no heu estat atents.
3: Sí.
1: No heu trobat a faltar alguna cosa en aquests requisits?
3: Sí, que tinguis
1: no?
3: el carnet de conduir.
0: Ostres!
1: Es van deixar... per especificar que per accedir a la plaça de conductor
0: bé,
1: estaria bé...
0: Aquest funcionari que va escriure la, sí. la sol·licitud.
4: L'hombre ya con 6 años ya conducimos. En el caso de las mujeres sí que, oye, pues es más peligroso, pero...
2: Digue-li algo. Es que, ¿qué le he de dir? Si es, aquest senyor sempre diu el mateix. Gràcies, pues vale. Pues... No, gràcies, no. És es que passa de ti.
5: M'imagino gent sense el carnet de conduir d'allà d'Arenys dient, hòstia, perfecte. Aquesta és la meva oportunitat
1: per conduir el cotxe. Et vaig dir que no calia. Doncs l'error es va detectar, van haver d'anul·lar tot el procés i ara han hagut de convocar unes bases noves amb el punt 7, que és, perdó,
0: sí.
1: de conduir.
0: Que Arenys de Mar s'hi viu molt bé.
1: Sí.
0: I estàs allà tan tranquil, has de fer una feina i al final no.
3: El que no s'hi aparques bé, això també...
1: Ah, sí.
0: Parles amb coneixement de causa perquè tu ets de Sant Pol.
3: Sí, no? Llavors, de tant en tant vaig a Arenys de Mar, que és molt maco i també m'agrada molt, però si vols aparcar a la zona, diguem, més cèntrica, és bastant complicat.
0: Fot tot malament l'Ajuntament d'Arenys, vull dir, des d'aquí, noves places, ja no de conductor, sinó d'aparcament, directament, no? Si voleu que vinguem... Oh, potser és una estratègia perquè és veritat que teniu... Potser una massificació en aquesta comarca de Catalunya i està bé que la gent... Doncs,
3: Aviam, val a dir que es pot aparcar, però clar, has d'anar pagant tota l'estona, cada minut...
1: No, clar. Tu ara, des de Sant Pol, en comptes d'anar a Sant Pol, te'n vas a Arenys i vols anar-hi gratis, també. És que tu, vaya huevardos que gastes.
2: Huevardos.
0: Bueno, no em crideu. Escolta, ho deixem aquí, gràcies, Sergi Ferrer.
1: De
0: I de seguida farem la secció 3 cançons per un moment... Ha baixat una mica el retorn, Sol de Vila, sisplau.
1: Sol de, tio, va.
0: O sigui que sembles nou, també.
6: Sí, sí. Ja. El Sol de...
0: Bon dia.
7: Què
3: passa?
0: Avui, sobre quin tema farem la secció?
7: Avui és un tema gairebé obligat. Avui és un tema que Catalunya ho demanava. Avui és un tema que gairebé mitja Catalunya, per no dir gairebé tota...
1: Quin tema és?
7: Necessita expressar-se, necessita treure-ho de dintre, necessita desfogar-se. Avui parlarem de 3 cançons. Amb quines de les 3 us identifiqueu, si és que podeu, perquè ha estat molt complicat. Amb moltes gràcies.
0: Avui voldrem saber quina cançó d'Oques Grasses ets.
7: Exacte.
0: Serà de seguida al Matina Codina, el programa amb més vitamina.
1: Lo nuestro.

0: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
1: RAC 105 Barcelona.
2: I si deixes que el cinema s'acosti a tu, vine al Festival de Sitges amb Repsol i passa-t'ho terriblement bé. Deixa que l'energia et porti des del Village del Malià fins a la Quinconària i descobreix tot el que hem preparat per a tu. Quan unim energies, vivim un festival encara més fantàstic. Repsol, amb tota l'energia.
3: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
4: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
5: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta DigiMòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
6: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que sóc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. Quatre generacions d'Atlàntida.
9: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
10: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
11: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
12: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
13: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
14: Escupi.
13: Avui en fem servir moltes més.
14: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
13: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
15: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: Ocasión Plus. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
1: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
18: Ha mort l'abeja Maya.
19: M'agradaria retre un sentit homenatge a aquesta vella, que era molt simpàtica.
18: No ha mort l'abeja Maya com a tal, sinó que ha mort la cantant.
1: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
20: Para darle al niño su cari.
19: No fotis, que també s'han mort les muñeques de famosa.
18: Totes mortes.
1: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire.
21: I sense interrupcions.
22: El gobierno de coalición progresista lo tiene claro. Tengo un paquete ambicioso.
23: I'm too sexy for my shirt.
22: Incorpora posiciones diversas.
23: So sexy it hurts.
16: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: trajectòria i èxit de la número 1 del món, la més nominada a la història dels MTV Video Music Awards, superant la Beyoncé. Jo crec que amb aquest titular ja no cal comentar res més. Ha sonat de Feiro Ophelia i saludem a aquesta hora del matí el Ramon Soldevila, el nostre DJ. Bon dia.
1: Bon dia, què tal? Com estem? Com estem? Com estem?
2: Passa, màquina.
0: Bon dia. DJ Solde, que avui ve a obrir una polèmica, perquè després de la catarsi viscuda amb els 4 concerts de comiat d'Oca de Grasses després de 15 anys, bueno, escolta'm, que va ser espectacular, crec que toca, després d'haver viscut aquest moment i d'haver escoltat moltes de les seves cançons mítiques, triar Ramon Soldevila quina cançó d'Oques Grasses és la gent. Tant els integrants d'aquest programa com també els nostres oients.
1: Ha estat molt complicat, perquè remenar entre tots els èxits, molt les cançons difícil. I tot plegat ens ha costat molt. Però una cosa, abans d'entrar en tema, jo us pregunto ara, volia fer una pregunta, escoltant l'última cançó que has presentat, Ernest.
0: Sí.
1: Si els Oques Grasses no haguessin set aquí, haguessin set, per exemple, als Estats Units, amb la repercussió mundial que això té, a quin nivell estarien, per exemple? Què creieu?
2: Coldplay.
1: Vale.
3: Estaríem què? A nivell de Coldplay,
0: o què? Jo m'imagino Coldplay, més un Mumford & Sons, una cosa així.
1: Sí? Veus?
2: Jo no tinc opinió.
1: Sí. Reflexionem una miqueta, sisplau. Va, vinga.
0: Molt bé. Ja sabeu que aquesta és la secció 3 cançons per un moment. Va. En aquest cas, el moment és acomiadar Oques Grasses i hem de triar una cançó. Endavant, va, comença.
1: Va, començaríem una miqueta. La primera que proposem és una... Aquí entenem que no ens hem de decantar... O sigui, és a dir, que descantar-se per una no vol dir descartar les altres, però amb què ens identifiquem? No, doncs, para, som-hi. La primera aniria per una cançó dels inicis dels Oques, que ara potser molta gent la descobreix, perquè ha conegut els Oques i han escoltat tot el que havien fet, però aquesta cançó, doncs era bastant una mica per la gent que els va descobrir des del principi, no? A veure què us sembla i a veure si us identifiqueu amb Amiga de Ningú.

0: Aquí has començat a veure una mica la personalitat d'Oques Grasses i és un èxit previ a l'explosió comercial que va venir una mica més
1: correcte.
0: Tard. Però sí que és essència pura Montero, aquesta, eh?
1: Aquí seria potser pels més puristes, potser, sí, d'Oques Grasses.
2: Que, no? Els que ens estaven al principi, quan no hi havia ningú al concert, o què?
3: Sí, senyor.
1: Exacte.
3: Sí, senyor. La primera penya.
2: Ei, aquí no hi ha penya, avui no ha vingut ningú, o què?
1: I tampoc hi havia focus que t'enlluernessin ni res. Sí,
2: no es veu res amb aquesta llum, o què?
0: Bé, per tant, la primera proposta que fas és de la primera etapa d'Oques Grasses. Seguim.
1: Sí. Després ens aniríem una miqueta amb l'explosió, no? L'explosió del grup, el que va entrar, tothom el va començar a conèixer, tothom va començar a admirar les seves cançons, etcètera, etcètera, i estaríem parlant d'una cançó divertida, positiva, alegre, festiva... Està guai!

0: Que... Ahir ho imagino la gent anant a la feina cantant aquesta cançó, eh?
1: Sí, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. A mi m'agrada la d'Estaga ahí.
2: No és la mateixa, no.
1: Muy buena.
3: Bé, en qualsevol cas, aquesta és una cançó del 2019 de l'àlbum Fans del Sol, que,
0: correcte,
3: que és l'àlbum, diguem-ne, que ja va transcendir a tota la població, una cançó amb energia contagiosa. Ets de loques més optimista i festiu.
0: Exacte.
3: Ets loques de la primera etapa. I quina és la tercera opció?
0: Vale, la tercera opció seria una cançó que no pot faltar, la cançó amb la qual, spoiler, van tancar els concerts, és l'última. Oh, és la cançó amb que molta gent s'ha quedat amb el regust de boca, s'ha quedat amb aquella sensació agra, dolça, eh? Sort de tu. Home!

0: una cançó de
1: Mori. Doncs ja tenim tres opcions sobre la taula. Sí. Quin oques ets? Quin oca ets?
0: Brutal aquesta, i ara que estic recordant l'últim concert del dissabte i tinc pell de gallina, estic a punt de portar, la veritat. Va, comencem pel Lillo, que no és gaire fan d'Oques Grasses, com es va demostrar fa uns dies aquí al programa. Quina cançó... Pots dir que cap, eh? Pots dir que...
2: No.
3: Sí que sóc fan d'Oques Grasses, i entre les tres em quedo amb la positiva, amb la divertida. Està guai!
1: Molt bé! Ala, som-hi!
0: Deixa'm avançar que la cançó que guanyi sonarà al Matina Codina per arribar a les 10 del matí. Va. Molta responsabilitat.
2: Wow, el diablo!
0: Jo crec, Sergi Ferrer.
4: Crec que si vas a Oques vas a muerte, i si vols fer-te mal ha de ser amb sort de tu.
5: I és igual que costa tant, no hi ha res gratis, però estem aquí.
0: Sí, també és la cara, no? Perquè Oques Grasses és un grup polièdric, és de la cara emotiva que va tocar fibra, aquestes lletres del Montero, introspectives d'emocionar-te.
6: Són fàcils de prendre les meves lletres o què?
1: Són molt bé, difícils. Montero.
6: Difícil és ben perit, eh? No es repeteix una puta síl·laba i una puta frase en tota la cançó, és més fàcil.
1: Venga, no vamos a decir palabrotas, ¿vale?
6: No diem paraulates o què?
0: Marc Puga, quina cançó d'Oques Grasses ets, tu?
7: Home, jo com a bona intensa i romàntica em quedo també amb sort de tu.
0: Molt bé. De moment guanyant 2-1.
7: És que és la cançó.
0: Sort de tu.
1: Va.
0: Bueno, perdona, també hi hauria la gent que estimo.
7: Sí, és veritat.
0: No? Que és una mica aquesta línia. Cazorla, què votes tu?
4: Jo sóc poc original, perquè a més jo sóc dels que va pujar al carro d'Oques Grasses fa poc, relativament poc, quan les meves filles van deixar de monopolitzar la ràdio del cotxe, i llavors també tiraré per la sort de tu.
1: Vinga.
2: La sort de tu.
4: No, per la cançó, podria dir per la sort de tu.
7: No, se'n sap ni el títol.
4: No, però evidentment no me la sé. Sí, us ho estic dient, que he pujat tant al carro.
7: És que li agraden les Oques.
2: La sort de tu, dels ànecs grassos.
7: Ja.
0: Jo ja no cal que voti, no, ja, perquè ha guanyat sort de tu.
4: No, encara, si votes tu i el Solde encara es pot...
1: Clar.
2: El Solde no pot votar.
0: No, mira, jo votaré Amiga de ningú.
2: L'amiga de ningú.
1: Doncs va, jo també, no, sembla molt aquesta, però aquests inicis desconeguts dels Oques està molt bé.
0: Saps per què? Perquè a mi m'ha passat una cosa que crec que ha passat a molts dels nostres oients, que és que jo també vaig descobrir Oques, diguem-ne, amb el disc del 2019, Fans del Sol, que va ser el primer que ho va patar moltíssim, i després vaig fer l'exercici de dir, ara que ja m'agrada Oques Grasses, vaig a tirar enrere. I després pots descobrir en l'essència i en profunditat el grup, i m'he enamorat de cançons com aquesta. Per tant, jo ara mateix, també pel seu to vitalista, soc Amiga de ningú. I tu, Solde, també votes Amiga de ningú?
1: Sí, Amiga de ningú. Sí.
0: Què, hi ha un doble empat, ara?
2: Hi ha un doble empat per culpa del Cazorla, que és la primera vegada que vota el Solde.
0: Val, doncs el primer àudio...
4: No, hi ha empat. Idiota, que tens febre.
7: Ha guanyat la sort de tu.
1: Sí, però la segona i la tercera posició estan empatades.
2: Ha guanyat la 6-49.
4: Ha guanyat la meva.
0: Està, perdona.
7: La sort de tu.
4: Això, perdoneu.
0: Ha guanyat sort de tu, no?
8: Això,
1: sí,
8: el que estem fent avui...
2: Calleu.
8: El que estem fent avui, ara mateix amb això, ben bé...
2: Deixeu-lo sol.
8: És el joc de la Oca.
7: Quina aportació tan innecessària.
1: Bueno, per cert, una altra cosa. Suposo que tothom deu ser més o menys conscient que els Oques, tard o d'hora, els tornarem a veure, no?
6: Els tornareu a veure o què?
1: No ho sé. Perquè també hem de ser... Per exemple, quants grups èpics de la música català han dit que es retiraven 324 vegades?
2: Cabro Rock 2035, el retorn d'Oques Grasses.
0: Esperem que sí, perquè es va veure que hi ha molta gent que ja els troba a faltar. Ramon Sol de Vila, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs va, ens plantem a les 10 en punt amb...
1: Salut i a ser feliços tots.
0: Vinga, sort de tu.
2: La sort de tu.
0: Oh.
2: Bona, la sort de ningú.
0: Aquell plànol que s'ha fet viral a les xarxes socials de l'última cançó. Amb els drons i tal.
6: Aquesta és l'última, Cabra Rock. Vinga, va, marxem així.
2: Calla.

0: entenc de tot.
1: Matina Codina. Només a RAC 105.
2: Aquesta tardor, la teva energia et pot donar molt més. Contracta la llum de Repsol i t'endús 100 euros de saldo a Wailet per gastar en l'energia que tu vulguis. I a més, continua estalviant-te 20 cèntims litre quan posis gasolina durant un any pagant amb Wailet. Contracta ara la llum de Repsol i comença a estalviar amb totes les teves energies. Consulta en les condicions a repsol.es/tdemas. Repsol.
3: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
4: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
5: Ara amb Lidl Plus té 600 grams de filet de salmó premiat com a sabor de l'any 10 amb 45 i estalvia d'un 15%. Lidl, val la pena.
6: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
11: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba'l al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
12: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del caravaning.
13: Ai, que ràpid passen les coses bones.
14: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
13: O els 10 dies Nissan.
14: Com?
13: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
17: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
18: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
1: Matina Codina.
19: Global superstar Karol G, Bruno Mars.
1: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: quina manera tan bonica de començar l'última hora de l'edició d'avui, dijous, dia 15 d'octubre, aquí al Matina Codina, amb aquest duet irrepetible, Karol G, per primera vegada cantant en anglès, en aquest autèntic fenomen viral de la música. Una cançó que, Marc Puga, tu que t'agrada el Nadal, fa Nadal, fa
1: sí,
0: fred,
1: bastant.
0: fa tardor.
1: És música per ara, molt
0: sí,
1: bona.
0: Sí. Karol G i Bruno Mars han obert aquesta última hora del Matina Codina, el programa amb més vitamina. Gràcies per acompanyar-nos, i això és l'hora tronera, ja ho sabeu, pels que aneu tard. Per nosaltres,
1: correcte,
0: com aquell qui diria, és el migdia ja. No, sí o no?
1: Sí, sí, sí, és veritat, ja hem acabat la jornada, quasi.
0: Jo avui he arribat a la ràdio 3:45 del matí.
1: Mare de Déu.
0: Què et sembla?
1: Bé, bé, bé.
0: Ja porto més de mitja jornada. A veure, família, efemèrides i commemoracions d'aquest 15 d'octubre. Quan vulguis, Marc Puga, va, som-hi.
1: Comencem escoltant una musiqueta de Chaplin, i és que el 1940 s'estrenava la pel·lícula El gran dictador, de Charles Chaplin.
0: Mítica per entendre l'evolució del cinema.
1: I el 2002, tal data com avui, es publicava el tercer disc d'Adrià Puntí, un àlbum produït per Quimi Portet, que va rebre el Premi Any de Rock de la Crítica al millor disc de pop rock de l'any.
0: Dos cracs de bandera.
1: Wow. Ep, ep, ep, ja ho hem dit, música de premis. I és que el 1952 s'entregava la primera edició del Premi Planeta. És per això avui que també s'entrega.
0: Sí, avui hem arribat a la 75a edició. Veurem demà qui és el guanyador d'aquest premi, el més important de la literatura, guardonat amb 1 milió d'euros. Per la novel·la guanyadora i 200.000 per la segona posició.
1: I pels més boomers, escoltem La Unión. El 15 d'octubre del 84 publicava el seu disc Mil Siluetes amb aquest megaclàssic Lobo Hombre en París.
2: És hora del dinar, les mans se'n van rentar.
1: Les mans s'han de rentar. Avui és el dia mundial de rentar-se les mans. Per tant, feu-ho ja. Si no ho heu fet encara, ara és el moment.
3: Amb la gent més preparada i més honesta possible. Mans netes.
0: Mans netes, sisplau.
1: Mans netes.
0: Per evitar contagiar-se, per exemple, de tots aquests virus que hi ha en l'ambient aquests dies, com s'està comprovant, per exemple, amb Sergi Ferrer, que
1: correcte,
0: està a punt de caure
1: amb
0: un nou refredat, jo ja l'he passat. Tu també has estat fotudota,
1: no? Jo sí, sí, però no he acabat de caure del tot.
0: Saps qui està fort aquest any de defenses?
1: Qui?
0: Alan Lillo, eh?
1: Alan Lillo.
0: El veig com un roure, eh?
1: Sí,
0: el veig com
1: veritat.
0: Un roure aquest any. Va, aniversaris. Quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes?
1: Doncs mira, l'actor Dominic West de The Crown fa 57 anys. També el director de cinema Marcel Barrena en fa 45. El raper Federico Leonardo Lucía, el Fede, en fa 37. Escoltem-lo.

0: per allà a la costa amalfitana conduint una vespa.
1: Això. Exparella de la Chiara Ferragni, influencer, que vaig conèixer els Goya i ens vam fer molt amigues parlant en italià. I have a surprise for Chiara.
2: Okay.
1: Yes. Ciao Chiara, come stai?
2: Bene, bravissima.
1: Italiano. Sto imparando l'italiano per te.
2: Bravissima, complimenti. Oh, pronuncia perfetta italiana. Amazing, like the pronunciation.
1: Yes.
0: És que et fas amiga de les pedres,
1: tu. Que mona, la Chiara, sí, molt sí. Amiga, ja.
0: Home, ja t'hi podries haver fet realment molt amiga, perquè així tindríem una casa de luxe per allà, al
1: dóna'm
0: país, al país de la bota.
1: Un
0: país
1: goia
0: de la bota.
1: Més.
0: Escolta, avui també és l'aniversari d'aquest tio.
1: Doncs sí,
0: acabem
1: escoltant Sebastián Yatra, perquè avui fa 32 anys, mare de Déu.
0: Doncs escoltarem fins al final aquest Tacones Rojos. Gràcies, Marc.

0: Quina suavitat, quina veu pràcticament xiu-xiuejada. És un cafè en si mateixa, aquesta cançó de la Sabrina Carpenter. Matina, Sabrina Espresso. M'encanta. Si vols encarregar una trucada de despertador, envia ara mateix el teu correu electrònic a desperta@rac105.cat, perquè bàsicament hi ha molta gent que vol que sorprenguem algú des del Matina a Codina. Trucada de despertador al Gerard. A veure si l'agafa, que darrerament tenim una mica de mala estrugança amb el tema de les trucades de despertador i la gent no agafa el telèfon o no hi ha cobertura. Estic una mica fins als paperots. A veure si ara mateix...
1: Home, no diguis això.
0: No, sí,
1: a la gent que li agafa l'il·lusió.
0: No, però que costa que la gent agafi el telèfon.
1: Ja, això és veritat.
0: Jo sóc el primer, que quan em truco un telèfon desconegut doncs no l'agafo. Si no, tenim una altra trucada a aquesta hora, no?
1: Sí, tenim una altra.
0: Doncs,
1: provem l'altra.
0: Trucar... Espera't, donem una última... Un to més, un to més i ho deixem aquí. Ai,
1: perdó. Què és això?
0: Re, he agafat una sintonia d'un altre programa. Truca. Truca a l'altre telèfon. A l'Anna i la Lua. Truquem, que és el seu aniversari. Deuen ser bessones o no? Diu... Ah, no. L'Anna és la mare i la Lua és una criatura que acaba de néixer. Que també compleix 4 mesos. Tenim la Mar fent de secretària. Què passa? Sí?
1: Tenim...
2: Hola, bon dia.
0: Hola, que ets l'Anna.
2: Sí, sóc l'Anna.
0: Jo sóc l'Ernest Codina, el que més matina, des de RAC 105. Bon dia, eh?
2: Bon dia.
0: Home,
1: bon dia.
0: Si somrius és perquè ens coneixes i fins i tot potser ens escoltes de tant en tant, Anna.
2: Sí, de tant en tant.
0: A mi m'agrada molt sempre interactuar, no? Tenir d'interlocutor algú que té aquest somriure de felicitat. Anna.
2: Doncs som-hi.
0: Estàs contenta, no?
2: Sí.
0: Quants anys fas?
2: Bueno, no sé, però m'imagino que seria per al complement de la meva filla.
0: Entesos. Els 4 mesos, no?
2: Sí, de la Lua.
0: És que aquí posa motiu aniversari i creia que era el teu aniversari i també que la teva criatura, la Lua, feia 4 mesos.
1: Exacte.
0: Però no, estem trucant per felicitar-te per aquests 4 mesos de la Lua, que deu ser una boleta, no, ara mateix, o què?
2: Sí, està molt bonica, és molt simpàtica, i gaudeix molt també amb la música, així que...
0: És oient de RAC 105, ja, la Lua? Sí, eh?
2: Sí, clar, sí, és el que escoltem a casa.
0: Molt bé.
1: Que bé.
0: Molt bé. Escolta'm, ets mare primerenca, Anna?
2: Sí, em penso que em planto aquí, ja he contribuït.
0: Has tingut 4 mesos per decidir que ja està, et plantes, no? No. T'ha canviat la vida com un mitjó, no? Completament capgirat, no? Ara mateix el cos el tens?
2: Sí. Bueno, imaginava que era una aventura... Sí. Extraordinària, però no m'imaginava fins a quin punt.
0: Per exemple, què és el que més t'ha sorprès de ser mare?
2: Doncs la capacitat que tenim de dormir res i menys. Tampoc, i tirar endavant amb tot.
0: Sí, però també suposo que meravellada, no?, amb el que és donar llum, no?, i una vida i veure com va creixent, no?, entenc que ja hi ha hagut els primers somriures, no?, i vas veient com evoluciona la criatura, que ha de ser quelcom enlluernador, no?
2: Sí, és molt simpàtica, riu molt, li agrada interactuar amb la gent, parla a la seva manera, que ens espantem, perquè a vegades des de les 6 del matí que té més conversa que son pare, i està molt divertida.
0: Molt bé. Aquesta trucada l'han encarregat la Montse i el José Luis. Qui són?
1: Qui són?
2: I els meus pares.
0: Els teus pares. Molt bé. Home, perdona. Avís, que deuen estar orgullosíssims, no?, amb aquest esclat de vida, de sobte.
2: Sí. Ara ja els ha baixat una mica el xuflé, però al principi era massa.
0: Ja, bueno, doncs escolta'm, de tant en tant hauran de fer d'avis també, eh? Ja, això suposo que ho tenen claríssim.
2: Sí.
0: Doncs escolta, fes-li un petonet a la Lua i que esperem que, no, que et deixi dormir una mica més i que et doni moltes alegries al llarg de la seva vida. Entesos?
2: Doncs moltes gràcies per la trucada i a continuar fent-ho així de bé.
0: Gràcies, Anna. I a la resta dels oients, si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat. Tu el rellotge biològic com el portes, Marta?
1: Què dius?
0: Ganes de ser mare? No, eh?
1: Home, no, ara mateix no. Ara mateix no, vull dir, tinc 27 anys i una situació
0: no sé,
1: que ara no em convida a ser mare.
0: Sé, jo què sé,
1: no,
0: és
1: no,
0: que
1: treu.
0: No sé si t'ho havia preguntat mai.
1: No, crec que no.
0: Ah, per això...
1: No, no però, ara mateix no.
0: Però t'he vist com molt convençut, en plan, què més t'has...
1: Perquè encara tinc 27 anys, no ja, sé, no, em veig petita, em veig petita.
0: Has de fer moltes coses, sí. Matina Codina. Hi, everyone, it's Teddy Swims. Teddy Swims. El programa més surrealista.

0: Cuina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi?
2: Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
1: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917 700 700 o entra a liniadirecta.com.

0: ara premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Al, ja t'has menjat nou panetones?
3: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
2: I ja l'has trobat?
3: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
2: Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
2: Més info a aldi.es.
4: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de cotxe.
5: Expocasió, home.
6: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
7: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
8: Ai, que ràpid passen les coses bones.
9: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
8: O els 10 dies Nissan.
9: Com?
8: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del Caravaning.
14: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes... No pengis. Aguanta. Agafa aire i crida ben fort.
15: Matina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
14: A RAC 105. Estàs escoltant Matina Codina.

0: Mar, al final hauré de fer ràdio on volgués, jo, eh?
1: Uau, jo també.
0: La música és tan bona que no puc anar ni a pixar, tu. Tremenda aquesta versió de Bebe Rexha del clàssic d'Insomnia. Faithless, un terratrèmol, un trencapistes, una cançó que acompanya de bona manera per donar energia a tots els matineros que dos quarts d'onze i dos minuts estan sintonitzant-nos. Bon dia i moltes gràcies. Sou la nostra nova religió. I parlem ara amb la Mar Puga d'una famosa que l'ha liat.
1: Ha
0: creat un merder a dalt d'un avió. Ja en parlem-ne, sisplau. Qui és ella i què carai ha passat?
1: Ella és l'actriu nord-americana Selma Blair, que ha estat detinguda després d'un presumpte incident violent en un vol que anava de Los Angeles a Nova York. Segons les informacions que s'han publicat, hauria intentat obrir una porta de l'avió i ha agredit a dos membres de la tripulació. El seu representant explica que el que va passar és que va patir una emergència mèdica, que ara es troba estable, però que va tenir com un episodi de desorientació perquè pateix una malaltia aquesta noia i l'ha liat a l'avió, bàsicament, i és el titular.
0: Per la resta de passatgers és un moment de tremenda inquietud, no? De preocupació,
1: si
0: perquè
1: gent...
0: dius, és que jo no puc marxar d'aquí i estem a no sé quants metres d'alçada, m'entens?
1: Sí. Hi ha gent que a l'avió ja li fa por, sí, o té molta ansietat, o que passa malament en un vol. Imagina't trobar-te en un episodi d'aquests que a sobre tu no pots com gestionar-lo.
0: Correcte, deu passar molt perquè... molts d'aquests involucrats a vegades són famosos, no?
1: Són famosos, no?
0: No sé si tenim altres noms de gent que l'han hagut de retenir, que l'han hagut de reduir dalt d'un avió.
1: Tenim diversos casos, com el de Brad Pitt i Angelina Jolie el 2016.
0: Què va passar aquí?
1: Que van protagonitzar un incident, en aquest cas en un vol privat, que tot això va portar una investigació... Ai. Sense que es presentessin càrrecs, però van tenir allà com una picabaralla a l'avió.
0: Aquests dos tot el dia estan barallats.
1: El Justin Bieber, el 2014, va ser acusat juntament amb el seu pare per fumar marihuana també a un avió privat i desobeir les instruccions de la tripulació. I també se li va liar.
0: Aquests famosos amb els fums pujats, i mai millor dit, perquè estaven fumant marihuana dalt d'un avió,
1: correcte,
0: no? Que sempre es creuen impunes davant la llei, no? Que poden fotre el que vulguin, doncs
1: Tenim tres casos més de famosos, com el Gerard Depardieu, també un actor, el 2011 va... orinar, va fer pipi al passadís de l'avió després que li demanessin que s'esperés per anar al lavabo perquè no podia. I el senyor es va aixecar.
0: Que què? Va dir que què?
1: Va dir què? Doncs pixo aquí. Alec Baldwin, el 2011, va ser expulsat d'un avió per negar-se a pagar el telèfon mòbil. Que això, saps que et diuen, pon-me d'avió on apaga...
0: Sí, però mai m'ho controla.
1: Doncs per no fer-ho, mira, no sé, què t'exposaria Farruko.
0: Molt bé.
1: I, evidentment, el cas que teniu tots al cap és el d'aquest senyor, el Melendi.
0: Però tu ja t'agrada que sigui una mica malote, no?
1: Home, a mi m'agrada que sigui malote, però que faci el que va fer, no. O sigui, malote fins al límit. El 2007, el Melendi, i d'això molta gent encara el recorda, va protagonitzar un episodi a l'avió. El cantant va provocar que un avió que viatjava de Madrid a Mèxic hagués de tornar a Barajas, és a dir, que tornés a aterrar a l'aeroport, a causa del comportament sota els efectes de l'alcohol, i va ser detingut.
0: Era l'època que el Melendi portava rastes, encara.
1: Era aquella època, sí. Però ara ja el tenim refet, el Melendi.
0: Sí, hòstia, si teniu ganes de brega, si teniu ganes d'armar un bon sarau, feu-ho a casa vostra i no emprenyeu a la resta de tripulants d'un vol. Gràcies, Mar Puga!
1: A tu!

0: Is it Hugel or is it Hugel? I'm moving
1: to the sun. Matina Codina, el millor que pots escoltar, camí del Matadero.
2: Sí, Hugel.

0: ja que has de matinar, fes-ho de bon humor.
1: Si escoltes el matí de l'Eulé.
0: Posa el Matina Codina de RAC 105.
2: Amb l'Ernest Codina.

0: És evident que hi té cabuda RAC 105, aquesta cançó que gairebé provoca aldarulls aquí a l'estudi. L'hem celebrat i fort amb la veu de la Kate... No, Kate no, Kelly Rowland. Espera't, perdona, Molet, és que em despistes.
1: Ara, què tal? Vaya temazo, eh? No, sí, no us deia que sí, sí. És una cançó espectacular, que a mi m'encanta, que la tinc en vinil, imagina't.
0: Què dius?
1: Sí, hòstia, sí, sí, sí.
0: Tio compromès amb la música electrònica,
1: sí.
0: Ramonet. Una cançó que ens ha estimulat i ens ha fet pensar que aquest cap de setmana hi ha festa RAC 105, no sé si esteu al tanto d'això. A la Seu d'Urgell, la Gira 105 fa parada en un lloc molt especial, com ja us he dit, a la Seu d'Urgell, 17 d'octubre, a la Fira de Sant Armengol, que es transformarà en una autèntica festa amb el gran Enric Font dels Getardes i amb el seu permís també l'acompanyaré jo, que sóc l'Ernest Codina d'aquest programa, el Matina Codina. Portem la festa del cos amb l'Enric. Vull dir, som dos individus atractius que movem bé el cos allà a la cabina i que intentarem armar un bon sarau a la plaça dels Oms a partir de les 11 de la nit a la Seu d'Urgell amb les millors cançons del moment. Aquest dissabte, 17 d'octubre, la festa de les festes, la Gira 105 a terra, a la Seu d'Urgell, en el marc de la Fira de Sant Armengol, una festa organitzada per Cadena Pirenaica. No hi falteu! La nit del dissabte al diumenge,

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Si trobes a faltar posar-te el teu casset favorit i escoltar els himnes que més et van marcar, el 17 d'octubre torna al Festival Love the 90s, impulsat per les energies de Repsol per reviure els grans èxits de tota una generació. Visita l'espai Repsol on podràs viure experiències úniques, guanyar premis i més sorpreses. Quan unim energies, gaudim més de Love the 90s.
2: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
3: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
4: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta Digimòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
5: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
6: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
5: La tradició es mou si la mous tu.
6: Tota la informació a firamediterrania.cat.
7: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
8: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: Arriben els Special Days a Mercedes-Benz Autobeltrán Castelldefels. Del 15 al 17 d'octubre, 3 dies amb oportunitats exclusives en turismes i furgonetes Mercedes-Benz de quilòmetre zero, seminous i d'ocasió. Reserva cita a specialdays.es/autobeltrán26 i emporta't un cupó extra de 1.000 euros. Special Days. T'esperem a Autobeltrán, carrer de Raurell 13-19, Castelldefels.
11: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
14: Per trobar bona música.
15: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
16: Tisse Locarti.
17: Mi penya del Raxen 5.
18: Hola, Raxen 5, aquí Rosalia.
19: Família de Raxen 5.
20: Som els Catarres.
21: Som aquí Figa Flowers i Stay Home.
22: Som els Tiets.
23: Soc el Migui Núñez.
24: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
25: Hola, Raxen 5, sóc Alfred García.
26: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
27: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Raxen 5, així que guardo especial carinyo.
28: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
29: No, no cal creuar mig món.
30: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
31: Un petó i una abraçada, família.
32: Un petonet de part de tots cinc.
33: Això és RAC 105.
34: Un besinho.
35: A RAC 105.
36: Merci, besito.
37: RAC 105.
38: Sempre apostant per la música en català.
39: Aquest és el so.
40: RAC 105.
41: RAC 105. La teva música.
42: Ciutadans de Catalunya, ja tenim un nou dia aquí. Gràcies per començar-lo amb nosaltres. Matina Codina, RAC 105.
43: Amb l'Ernest Codina.
44: Bon amor, GTM. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto.
45: Voy a ir

0: dando un kiss. Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta.
1: Ara està de gira per Llatinoamèrica, la nostra gitana del Baix Llobregat, després de la seva gira per Espanya, i em deies, Arnau Mulet, que sí. Fins i tot a Operación Triunfo França
2: han
1: cantat una cançó seva, no?, de la gitana.
2: Sí, hi ha un vídeo molt divertit d'unes concursants d'OT França, que no es diu exactament així, es diu Superestrella o alguna cosa així, i canten, no la cançó Superestrella, canten un altre del disc, ara no sé exactament com es diu,
1: i,
2: Si tu te vas.
1: I canten en castellà.
2: Canten en francès, que això és el divertit.
1: O sigui, han versionat Aitana al francès.
2: Han versionat Aitana al francès, sí.
1: Sí, perquè si no seria...
2: Si no l'haig equivocat, però sí.
1: Perquè m'encanta Sans Home, no? Ei, abans d'acabar l'edició d'avui, dijous, ja estem pràcticament al cap de setmana, Mulet.
2: Oh, que
1: volem regalar una tote bag, però no serà el primer que truqui, sinó el primer que truqui i encerti la cançó que busquem avui al concurset del Mulet.
2: Sí, senyor!
1: Com sempre, donarà pistes. Quan sapigueu la cançó de la qual està parlant, heu de marcar el 902-47-705 i el premi és una tote bag del Matina Codina perquè la portis a comprar el pa. Quan vulguis, Arnau.
2: A comprar pa o qualsevol altre lloc, eh? Va, la cançó que busquem avui parla d'una ruptura. Però més que de la ruptura en si, parla de mesos després. O sigui, dels mesos després d'haver fet la ruptura quan l'altra persona ja ha refet la seva vida i tu encara no. Quan et preguntes si trobarà algú altre, si tornarà a enamorar-se... o si allò que vau viure quedarà definitivament enrere. Què et sembla aquesta pista?
1: Em sembla que és una història de moltíssima versemblança, molt realista, i que malauradament alguns oients deuen estar vint. I estan trucant, eh?
2: Ah, sí? Molets. Què dius?
1: Hola, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia.
1: Com et dius, bonica?
3: Patrícia.
1: T'has sentit interpel·lada per la història d'aquesta cançó que està explicant l'Arnau Mulet, o què?
3: No.
1: T'han trencat més el cor que l'has trencat o viceversa?
3: No. 50%.
1: 50%. Val. I ara estàs en parella?
3: Sí.
1: Molt bé, doncs escolta, que duri. Quina és la cançó que estem buscant avui al concurset de l'Arnau Mulet?
3: La cançó... Bueno, penso que és la cançó d'Adel.
1: Ai, doncs no.
2: No! Escolta, ben provat, eh?
1: Hòstia, després de l'entrevista que t'he fotut, que pensava que ho tenies claríssim, però no. Tampoc tenim temps per una altra trucada.
2: Val.
1: Per tant, dona alguna pista més i li donem més opcions.
2: Mira, és una col·laboració entre un grup de l'escena musical catalana.
1: Ah, ens ha penjat.
2: Ha penjat,
1: Ens ha penjat, ens ha penjat. 902-47-705, hi ha rebot, encara en joc aquesta tote bag del Matina Codina. Segueix amb les pistes, a veure si la
2: gent... Doncs això, és una col·laboració entre un grup de l'escena musical catalana i un artista que s'ha fet lloc a una a la escala estatal, podríem dir.
1: Perfecte.
2: O jo crec fins i tot mundial.
1: Ui, ens han penjat. 902-47-705, 902-47-705.
2: Va, hi participen tres persones. Un cantant que ha desenvolupat la seva carrera en solitari i els altres dos són germans. Hi ha més dades?
1: No. Para la cinta. Hola, bon dia. Ai, no sé què passa amb el telèfon, de veritat.
2: Què està passant?
1: Va, Mulet...
2: Val, l'artista...
1: No, si no truca ningú d'aquí 5 segons, ho deixarem aquí i queda...
2: Sí, perquè ha de començar el retorn, saps?
1: Espera't.
2: Hola.
1: Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Com et dius?
4: Noelia.
1: Gràcies per escoltar el Matina Codina. Quina cançó estem buscant al concurset del Mulet?
4: La de Ginestà i Nil Moliner.
2: Sí, senyor!
1: Tinc mai aquesta sensació que algú et deixa i penses amb qui estarà el llençol aquest matí i aquesta nit, Noelia, o no?
4: Bueno, més o menys, sí.
1: Més o menys, no? Bueno, escolta, coses que passen a la vida, de todo se sale i ningú mor d'això. Gràcies per escoltar el Matina Codina.
4: A vosaltres.
1: Alan, li pots agafar les dades a la Noelia, sisplau?
2: Tant.
1: Que li enviarem una tote bag fantàstica. Que tinguis un bon dia i felicitats pel programa, Noelia.
4: Igualment, felicitats pel programa, merci.
5: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
6: Valorado.
5: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
7: El éxito está asegurado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.

0: ara premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loterías et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: ¿Sabe de qué me acuerdo, José?
2: ¿De qué?
1: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
2: ¡Buah! Con ese Colacao.
1: Sí, fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
2: ¿Qué más quieres? Más mañanas así.
3: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Medishore. Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
7: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor. La fira permanent del Caravaning.
10: Ai, ai, el català! Ai, ai, el català!
11: No es diu d'espai.

0: Aquest és l'últim èxit viral musical del Matina Codina, obra del Sergi Ferrer, que diu que no es diu cadera, es diu maluc.
1: Es diu maluc.
0: Premi de les lletres catalanes et donaran aquest any.
1: Sí, fa, sí, fa tota la pinta que vindrà l'Illa en persona i em dirà... T'escolto cada
0: matí. Escolta, cançó captivadora que té videoclip al nostre Instagram, @drac105, tant talent en aquest programa que sobreixeix el talent. El que passa que el Toni Clapés sempre troba pegues al programa, no sé
2: no,
0: per què.
2: No, perdona, jo no, trobo coses bones i coses dolentes.
0: Doncs
2: mira,
0: vinga.
2: La primera dolenta és on està la Mar, per exemple.
0: La Mar està, està fent una entrevista al, a l'actor Miquel Fernández.
1: Aquest sóc jo.
0: No, que és el que interpreta el Ferran Adrià i aviat l'escoltareu al Matina Codina. Per tant, no pot estar aquí ara mateix perquè està fent una feina més important.
2: D'acord. Comencem amb el pitjor del programa avui, que ha estat el Sergi Ferrer.
1: Home!
2: Que, bueno, avui ha reconegut en antena que ha estat a punt de no venir a la feina perquè ahir estava amb febre. Atenció a la graduació de la febrada que tenia.
0: En canvi, el que està tovet és el Sergi, que avui ha vingut, doncs...
1: Ha
0: estat a punt de ser baixa. Avui.
1: He vingut a contracor, però això em passa cada matí, perquè quan sona l'alarma a les 5 jo preferiria no venir. No, és mentida. Ahir tenia febre...
0: I... Quan estaves?
1: 36,9.
2: Hòstia, 36 Joder. I pico. Ai, no arribaves ni a 37 i ja et volies saltar la jornada.
1: Toni, una cosa, que jo estic de normal a temperatura molt baixa, jo sóc una iguana.
2: Sí, estàs a 4 graus.
1: I, no, però estic a 35 a vegades. Mira, 35 no, però 35...
2: De veritat, la falta de professionalitat.
0: Però a vegades no cal tenir febre per quedar-te a casa. Si tu tens incapacitat per fer la feina ara que has de desenvolupar i creus que el risc de contagi, per exemple, els companys és molt gran i tal...
1: La diferència és res entre tu i jo, per exemple, que ens trobem malament, sabem que estem xungos i venim. I altra gent, per exemple, com l'Alan, que de sobte li fa mal l'esquena i està 3 dies sense venir.
3: Ets un desgraciat,
1: no.
3: Jo he estat amb l'esquena amb hèrnies discals i no he fallat ni un dia.
0: Fons...
1: Un dia l'esquena, un altre dia que la furgo no va. Un altre dia que...
3: Sí, perdona, per no poder arribar a la feina.
0: No ens barallem. No ens barallem, perquè aquí jo crec que tots ens ho passem molt bé i tots...
3: Que fort.
0: No, tots prioritzem venir a treballar, quedar-nos a casa, perquè ara a casa ens avorrim més que estan aquí.
1: El Xavi un dia que és la meva àvia, no sé què. O sigui, al final, si tots comencem amb excuses...
3: Bueno, lo de l'àvia ja no va tocar.
0: Escolta'm,
1: això és veritat, no crec que torni a passar. No.
3: Que desagradable.
0: Finalment, Sergi Ferrer ha vingut a treballar, que això hauria de computar positivament.
3: Espero.
2: Home, imagina't, a 36 i pico venir a la feina. Des de luego, és per fotre's un 10.
0: El pitjor és el Sergi i el seu teatre. El millor del programa que ha sigut.
2: El millor avui ha estat el Xavi Cazorla.
0: Molt bé.
2: Bueno, una vegada més ha recopilat les pífies del Matina Codina de tota la setmana i, bueno, us recomano que la repasqueu al podcast de RAC 105 o als millors moments de l'Spotify.
0: Toni Clapés, per cert, felicitats pel debut. Ahir amb un 5% d'audiència i prop de 60.000 espectadors en la teva estrena a la 2CAT, amb cervells mínims. No sé si estàs content o...
2: Bueno, estic content perquè a TV3 es fan programes en uns horaris agradables i agraïts.
0: Agradables.
2: Que no fan gaire...
0: Horaris agradables, sí que és un horari
2: agradable, vull dir, és igual, no direm, no vull fer comparacions, però...
0: Toni, deixo aquí, ja està.
2: No fan gaires més espectadors.
0: Es nota que estàs cansat de tant treballar.
1: I el Sergi té febre.
4: Em trobo malament.
0: Va, a quina nota ens queda avui, Toni Clapés?
2: Per un programa amb gent que s'inventa febrades, amb 36 i pico. Però crític amb els errors a la secció de les pífies, la nota del Matina Codina d'avui és... un 5.
1: Home!
0: Molt bé. Pues estem en ratxa.
1: Bé.
3: Avui parla el jefe,
1: són les 11 i 2. De fet, està parlant ja.
0: Tenim discurs del Francesc Cano. Ho hem de deixar aquí. Us deixem amb l'Arnau Mulet. Gràcies a l'Alillo.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, Sergi Ferrer.
1: A tu.
0: Gràcies, Xavi Cazorla.
1: Adeu.
0: Que algú faci de mar, sisplau. Adeu, mar.
1: Ole, los Javi. Ole, la bola negra.
0: Demà divendres i tornarem a les 6 del matí. Gràcies també a l'Abel Canal, al Xavi Pardo i a l'Arnau Mulet, que de seguida pren el relleu. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Un petonet a l'Alicia Janssen, que és la nostra estudiant en pràctiques per la seva feina.
3: Sí.
0: I res més, que tingueu un gran dia i una gran hora. Adéu-siau. Visca la ràdio, visca la ràdio.
5: Matina Codina.

0: Déu-n'hi-do, me acuerdo de ti. És en Nil Molinem, aquesta grandíssima proposta, una cançó que ens ha tocat molt de prop i que, escolta'm, per això, evidentment, forma part de la teva música de RAC 105, que ens va perfecta per començar aquesta nova hora. Dijous ja, eh?
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Dia 15 d'octubre, ens hi posem després del Matina Codina. Seguim repartint èxits, evidentment, acompanyant-te, fent-te costat. Ets al lloc correcte, ets a casa, per tant, posa't còmode. Som els de sempre, els de RAC 105, amb la bona música que de seguida posa Oques Grasses a Mindanite, sí. Però abans, aquesta la coneixes o no? Mira.
3: Here's my key.
0: Wow.
3: Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Bona nit! Sempre bona ve, vesteix una camina que queda superbé.
4: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
5: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
4: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
5: Amb el suport del Departament de Cultura.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
7: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
9: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
10: I des de 16.400 euros.
9: Què?
11: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
12: Citroën.
11: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
0: RAC 105, la teva música.
13: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: Aquest és el so.
13: Aquest és el so.

Taseca, és la Shakira, eh? Al costat de Maluma, amb aquesta cançó que és un merengón, que li ha quedat la mar de bé, i que van poder escoltar els afortunats que van anar a algun dels concerts que va fer Madrid en aquest final de gira, que ara ja sí, la tenim finiquitada, però escolta'm, li ha anat molt bé aquest Estadio Shakira. Ha ingressat calés, hi ha hagut molta gent, i jo crec que ella s'ho ha passat molt bé. I també és una cosa important. Ara, però, tornem a casa, va, tornem a Catalunya, perquè aquí, d'aquí molts pocs dies, el 31 d'octubre, tenim un festival enorme que es diu La Castanyada del Cabró Rock. I els artistes que venen ara en aquesta cançó, en aquesta col·laboració, i actuen tots dos. Figaflaues, per un costat, Lluís Gavaldà, dels Pets, per l'altre, tots dos, com et dic, formen part del cartell del Cabró Rock. Això es diu Xalala, RAC 105.

0: veure, és una cançó finíssima aquesta, no? Es diu Mi Chico, la signa DJ Goja, Jason Derulo. El Goja aquest es veu que estava fent cançons per nens. Que la cosa va evolucionar i al final li va acabar sortint això, però que la seva idea principal era fer una cançó infantil. Què et sembla? Una cosa que jo, la veritat, la primera vegada que la vaig escoltar no m'ho pensava, però ni de tros. Va, disculpa la interrupció, però és que ho he de dir, eh? Atenció! Amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Sí, sí. Fàcil d'entendre què cobreix i què no. Fàcil i ràpid pel que fa al servei. I fàcil perquè en queda satisfet. Ara, amb pagament mensual i a més, si t'hi canvies et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca als va 917-700-700 o entra a lineadirecta.com 917-700-700 o lineadirecta.com.
1: La teva música.
0: Va, i això no para, i ara és el moment d'Icona Pop amb Charlie XCX, eh? Això es diu I Love It.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Si trobes a faltar posar-te el teu casset favorit i escoltar els himnes que més et van marcar, el 17 d'octubre torna al Festival Love the 90s, impulsat per les energies de Repsol per reviure els grans èxits de tota una generació. Visita l'espai Repsol on podràs viure experiències úniques, guanyar premis i més sorpreses. Quan unim energies, gaudim més de Love the 90s.
2: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
5: Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Bona temperatura, entorn, gastronomia, diversió i Halloween, amb amics, família o els més petits.
4: Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
5: Entra, tria el teu càmping i fes la teva reserva directament a campingstarragona.com.
4: Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination.
6: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
7: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
8: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
9: No pots canviar d'emissora.
10: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
11: Quins seran els èxits del futur?
12: El Malibirin.
13: Benson Boone. This is Dua Lipa.
14: This is Daniel Dyer.
8: La història continua. La teva música.
15: Bon dia, Roxinci.
16: És una passada.
17: Vull dir, m'encanteu. A partir del divendres al vespre...
18: I... els remembers que poseu.
15: Vull escoltar-vos cada matí.
19: Tots els presentadors, els locutors...
20: Sou els millors.
16: Tots, m'encanta.
17: Seguiu així.
19: M'agrada molt.

0: A veure, ha demostrat que és un artista de la talla internacional, no? De fet, ho està demostrant de tal manera que demà actua, si no vaig equivocat, a Llatinoamèrica i comença la seva gira per allà. Estem parlant d'Aitana amb Connexió Psíquica. Ara, Miley.
1: What up, it's Miley.
2: Toxic Cyrus.
1: And this is my new song.
2: Bass Persuades.
3: Aquest és el sort.
4: RAC 105. La teva música.

Una cançó simpàtica, divertida, sí. Gorra Net, es diuen. És una formació que, si no els coneixes, val més que te'ls apuntis bé, perquè pinta que ens sentirem a parlar. La cançó sona molt bé i es diu Marta. Talent de Catalunya, com ens agrada recolzar RAC 105. Va, camí de les 12 del migdia i ara també talent internacional. També ens agrada mirar fora de tant en tant i ho fem ara mateix amb la Rei, que sembla que ha trobat el seu lloc al món de la música per fi i li està anant molt bé la vida amb cançons com aquesta. Es diu Where is my husband?

Doncs l'amor és capritxós, que diuen, eh? Perquè Shawn Mendes i Camila Cabello es van conèixer amb aquesta cançó, de qui va sorgir doncs aquesta relació professional, i després una relació sentimental que malauradament es va acabar, sí. I dic malauradament perquè, clar, vull dir, era una de les parelles del moment quan estaven junts. Però, en fi, tot comença i tot s'acaba, no? La cançó sempre ens quedarà, senyorita. Diu que es tornava boja quan ell li deia senyorita. Ai, senyor. Sí. Va, continuem. I ho fem amb Billie Eilish i amb aquesta, Birds of a Feather.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del Caravaning.
3: Un dia amb la família en què dius d'anar a fer senderisme, que fa anys que ho proposes i mai no hi volien anar. Però avui, de sobte, et diuen que sí. I aneu i us ho passeu d'allò més bé. I et diuen que ha estat genial. I després jugues a doble de l'11 i imagina't que et surt el premi de 500 euros i et toca. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et pot donar doble de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
6: Peugeot.

0: l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana. Doncs la castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 fa amb la Ludwig Van, els Catarres, l'Exambusto, Figaflaues i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
1: La teva música, RAC 105.
2: Amb Bernau Molet.

0: Doncs ho ha tornat a fer, un èxit aclaparador de Taylor Swift amb aquesta cançó que es diu Patient Zero i amb la que arrenquem aquesta nova hora.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Una cançó que té un videoclip impecable i que et recomano molt que miris, que és pràcticament un thriller que podríem fer tranquil·lament al cine. Jo pagaria l'entrada per anar-lo a veure. En fi, com et dic, nova hora i seguim repartint èxits. De seguida, All City, també Teddy Swims, però abans... La nova versió d'un clàssicot en majúscules de la música en català. Camins, somnis i promeses.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
3: les assegurances de salut de Línia Directa, que et permeten triar l'especialista i demanar cita directament, i a més pots fer les teves revisions i proves als millors hospitals. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Inflata tan compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en els refrescos mini Coca-Cola original 0 o 0 sense cafeïna, pack de 10 unitats. Compra'n un i la meitat et retorna en un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
6: Truca a Verisure al 900.

0: 900 903 744.
1: Medishort.
2: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
3: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
4: RAC 105. La ràdio dels teus artistes.
5: Aquest és el so.

Què, molt bé aquesta, no? Olivia Rodrigo, quina veu, quin talent, una noia sorgida de l'univers Disney i que el món de la música li està quedant molt bé i que, de fet, jo crec que ja la podem anomenar nova catalana perquè va venir per aquí, va anar a veure el Barça, va donar un vol per Barcelona, en fi. Que li va agradar molt la cosa, eh? Sí, sí. I no descartem que torni a venir en algun moment. Va, que nosaltres en tenim molt més. Ara, recuperant un clàssicot, sabem que us agrada. I per això, doncs, posem cançons com aquesta. Que tenen uns quants anys, sí, però que segueixen sent molt bones, també. Alcazar, Crying at the Discotheque.

Diu que no és fàcil enamorar-se d'una superestrella, però ens té a tots completament enamorats, eh? Aitana, sí, amb la seva música. I amb aquesta manera de ser, doncs, tan extrovertida, tan oberta i tan simpàtica i tant de persona real, no? Perquè els seus concerts, quan parla, creus que estàs parlant amb una teva amiga. I això, doncs, jo crec que li juga molt a favor. Una superestrella, vaja, 2:15. Ara la Miley.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Si trobes a faltar posar-te el teu casset favorit i escoltar els himnes que més et van marcar, el 17 d'octubre torna al Festival Love the 90s, impulsat per les energies de Repsol per reviure els grans èxits de tota una generació. Visita l'espai Repsol on podràs viure experiències úniques, guanyar premis i més sorpreses. Quan unim energies, gaudim més de Love the 90s.
2: Mira, a Galeries del Tresillo t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
3: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
4: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
5: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
6: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
7: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
8: El Matina Codina, el feu vosaltres.
9: Ei, bon dia.
10: Bon dia, Matina Codina.
11: Hola, matiner.
12: Bon dia, Matina Codina.
11: Tenia un bon dia.
13: Bon dia, matiner.
14: Bon dia, matinaires.
15: Bon dia, matinaires.
16: Vinga, va, som-hi.
17: Bon dia, matinero.
18: Vinga, va, bon matí.
11: Un petonet.
19: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero cantidad de vida. Cantidad de vida.
8: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubi dubida.
20: No podràs canviar d'emissora.
8: RAC 105.
20: La teva música.

Viva la vida! Clar que sí, home, Coldplay. Mira, un dels artistes que també van omplir l'Estadi Olímpic Lluís Companys, eh? Com oques. Va, moltíssima atenció, perquè la gira 105 encara farà una última parada, sí. I serà en un lloc molt especial, a la Seu d'Urgell. Aquest dissabte, dia 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa.

0: Recorda, a partir de les 11 de la nit, la plaça dels Oms vibrarà amb les millors cançons de RAC 105. No us ho perdeu. 17 d'octubre, Gira 105. La festa de les festes des de la Seu d'Urgell en el marc de la Fira Sant Armengol. Una festa organitzada per Cadena Pirenaica. No t'ho perdis, perquè després allò que ens sentiràs a parlar i diràs, hi havia d'haver anat.
1: RAC 105. La teva música.
0: Ara de Piqueta.

sempre ens agrada molt la música en català i si és d'una formació que porta tants anys fent-nos gaudir, doncs encara més. Els Catarres, amb aquesta que es diu Diumenge sense drama. Una de les formacions que, per cert, també forma part del cartell del Cabró Rock, la Castanyada, sí? 31 d'octubre a Montmeló. Ahir uns quants afortunats es van emportar entrades dobles, eh? Perquè aquí a RAC 105 les estàvem regalant a tort i a dret. I res, que podran gaudir doncs, a concerts com a dels Catarres. Que nosaltres el vam poder gaudir a la Mercè de RAC 105 i ja et dic que va ser espectacular. En fi, va, continuem. Direcció a la una del migdia. Ens hi trobem a Nicky Yor, que ens anima a gaudir del dia. Clar que sí, Sant Ruf.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb mega descomptes cada dia, com el 30% en tota la fruita seca, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 15 d'octubre, a Carrefour.
4: Bona!
5: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
6: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
5: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: No, el teu mòbil no està posseït. Necessita un renove.
8: Ara a Mediamarca estalvia 260 euros en un Neo QLED Samsung de 65 polzades 4K per 599 euros.
9: Fes un renove.
7: Mediamarca.
10: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
11: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
12: I pot ser tot això sent professional.
11: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
13: Citroën.
11: Consulta citroen.es.

0: és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana. Doncs la castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflaues i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
1: Aquest és el so?
2: RAC 105.
1: La teva música.

0: Epa, una de les cançons del moment, sens dubte, eh? Anotar, amb aquesta que ha sigut Talk to You, música electrònica de qualitat per gent de qualitat, com sempre aquí a RAC 105. Ai, quina tonteria que portem avui, eh?
1: La teva música. Amb Arnau Moret.
0: De fet, mira, passen pràcticament 7 minuts a la 1 del migdia i arrenquem. Nova hora, salutacions a l'Arnau Moret. Gràcies per triar-nos un dia més. Ets a casa. Tranquils, contents, fantàsticament, acompanyant amb bona música, que de fet ara la posen Madonna i Sabrina Carpenter. Una unió que els ha quedat molt bé, eh? La cançó es diu Bring Your Love. Benvinguts.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Què? Gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
3: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara en pagament mensual. Canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
4: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
5: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
4: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
5: Apa.
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
6: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
13: Recordes el teu primer cursa?
14: O el cursa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.

0: Criminals. Així es diu aquesta cançó de Meghan Trainor, amb un toc més seriós, no?, del que ens té acostumats l'artista, perquè, en fi, les seves cançons són, podríem dir, més positives que aquesta, no? Però li ha quedat molt bé també aquest registre, capaç de fer qualsevol cosa. Artista en majúscules, vaja. Bé, hi ha oportunitats que val la pena aprofitar quan apareixen, i aquest mes teniu una raó molt bona per fer-vos del Club Capravo. Per celebrar el seu aniversari, els clients nous poden aconseguir 20 euros per comprar. Atenció, 10 euros si us feu del club i 10 euros més en registrar-vos a l'app per primera vegada. És per pensar-s'ho, no? Si vols estalviar, ja ho saps, Capravo, clar que sí.
1: Sí, sí. La teva música.
0: I ara Tame Impala, amb aquesta cançó que és la banda sonora de Spider-Man, que ha funcionat molt bé i que es diu, mira, Loser, en català, perdedor.

Doncs a veure, ja no estem a setembre, eh? Ja estem a octubre, sí. A veure, la broma fàcil que s'havia de fer. Camí de dos quarts de dues del migdia, recuperant aquest clàssicot en majúscules, Sara Lights. Una cançó que hem ballat, que hem cantat, que hem vibrat, que hem saltat fins i tot, i que de tant en tant ens ve de gust doncs, a proposar-te aquí a RAC 105, perquè sabem que la gaudeixes igual que nosaltres. I això no para, no s'atura, perquè ara tornem a l'actualitat i ho fem amb el Francesc Ugel. I amb aquesta arxiconeguda, Jamaican Bam Bam, cançó que ha triomfat molt aquest estiu que ja hem deixat enrere.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Si trobes a faltar posar-te el teu casset favorit i escoltar els himnes que més et van marcar, el 17 d'octubre torna al festival Love the 90s, impulsat per les energies de Repsol per reviure els grans èxits de tota una generació. Visita l'espai Repsol on podràs viure experiències úniques, guanyar premis i més sorpreses. Quan unim energies, gaudim més de Love the 90s.
2: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
3: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
2: La tradició es mou si la mous tu.
3: Tota la informació a firamediterrania.cat.
4: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
5: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
6: Abans, per posar la ràdio,
7: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
6: posa Rexen 5.
7: I ja està.
6: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar Rexen 5. Només has de parlar.
7: Rexen 5.
8: Demana-la. I sona.
6: Univers RAC 105.
9: Hola, RAC 105. Sempre escolto RAC 105.
10: Hola, RAC 105. Hace poco que lo descubrí y oye, me encanta tu programa.
11: Lo escucho cada día.
12: Hola, RAC 105.
13: M'encanta escoltar RAC 105.
14: Felicitats pel programa.
6: Això és RAC 105.
15: No podràs canviar d'emissora.

Lacey, amb qui estaràs? És aquella pregunta que es fa algú que ha acabat una relació i que l'altra persona l'ha refet, ha refet la seva vida, vaja, i es pregunta a veure si estarà amb l'altra persona fent aquelles coses que feien junts. Ai, Déu-n'hi-do, eh? Una cançó amb un missatge molt punyent, aquest. Col·laboració de luxe, això sí, de Ginestar i Nil Moliner, que es veu que eren molt fans uns dels altres. I era una col·laboració que havia de caure tard o d'hora. De fet, el Ginestar van fer de taloners de Nil Moliner al Palau Sant Jordi i van adonar-se que compartien molt públic. Per exemple, el de RAC 105, que, en fi, també ens comparteixen, no? Va, que continuem amb Rihanna. Va dir que el 2026 tornaria. Estem a l'octubre i no té pinta, doncs, que vulgui tornar. Això sí, el tema del cosmètic, el negoci li va molt bé. Only Girl in the World.

Shazam. Així es diu aquesta cançó de Ed Sheeran, que sembla que ha deixat una mica enrere la polèmica Macklemore i el tema, doncs, de no posicionar-se massa en el conflicte d'Israel i Palestina. Va, continuem endavant. 3:45 del migdia i ara és moment d'una cançó de queixa que va publicar l'any 2009, que va ser un èxit brutal i que parla, doncs, una mica del Carpe Diem, no? Això es diu TikTok. Wake up.

Doncs mira, plorant de felicitat és com va deixar la germana d'un dels dos tiets quan li va dir que seria tiet, precisament, eh? Que va ser d'una manera molt especial, molt peculiar, i ell ho va voler plasmar en aquesta cançó que s'ha convertit ja en un himne de la música en català, no? Els de Mataró. Olivia, sonant a RAC 105, cançó amb la que jo m'acomiado. Salutacions a l'Arnau Mulet, un plaer enorme. Demà més, eh? Després del Matina Codina, com sempre, això sí. Ara mateix ni et moguis, no toquis el dial, posa't còmode perquè comença una nova hora d'èxits. I ho farà amb l'Héctor Huguet després d'aquesta. Va, marxo amb una cosa dolceta. De fet, la cançó es diu Sugar, Maroon 5. Va, fins demà.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
4: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
5: Amb el suport del Departament de Cultura.
6: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del Caravaning.
7: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
8: Vinga tots, cap o amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
9: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles.
10: Citroën.
9: Condicions a Citroën.es.

0: Tothom ha tingut uns inicis i també els va tenir en el seu dia Bruno Mars. L'any 2010 ens presentava el primer disc amb una cançó que va donar la volta al món i que encara ens encanta recuperar. Una explosió de talent, Grenade.
1: La teva música amb Víctor Gea.
0: Les 2:03, aquí tinc l'Arnau Moletja dinant. Fa un pudor a formatge. El tio no està menjant pasta amb formatge, sinó formatge amb pasta. És increïble. En fi, si estàs menjant també des de l'altra banda, bon profit. Aquí l'Hector Huguet t'acompanyo fins les 5 amb la més nova del Sutherland, els Tame Impala o Taylor Swift. Aquesta la feia en Brendon Urie i es diu Mi. Bona tarda.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot. Sí.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
4: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 16 d'octubre a l'1 de novembre, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Isabel Marant, Nude Project i The North Face per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
3: L'Ideal reobre més espectacular que mai amb una història immensa. Dinosaurium.
4: Les revelacions científiques que reescriuen el passat i l'art que dona vida a un món perdut. A partir del 6 de novembre, Dinosaurium.
3: Una experiència immersiva de 240 milions d'anys. Entrades ja a la venda a idealbarcelona.com.
1: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes de ball per allà on passa.
5: A on havia terremoto?
6: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial.
1: La Seu d'Urgell.
7: Oh, dius ara!
1: El dissabte 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont dels Atardes i Ernest Codina del Matina Codina.
8: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
9: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira de Sant

Hidratant-nos una mica d'aigua amb Shakira, Maluma. La gran pregunta és per què no van treure aquesta cançó a l'estiu, la veritat. Crec que hagués estat un fenomen, un èxit indiscutible. En fi, segurament era el moment de Dai Dai. Ara és el moment d'aquesta que deixem enrere. Agua, novetat les últimes setmanes aquí a la teva música RAC 105 per donar pas a un Remember de Pink. Segurament una de les més canyeres i roqueres de la

La pregunta és quin serà el nom femení que ho petarà l'any vinent, a l'estiu. Els Tiets amb l'Olivia, els Figaflaues amb la Marina i Joan Dausà i Mamaduixa amb Julieta. Va fer bé, en Joan Dausà, a fer-li casa a la seva filla, la Julieta, per fer aquesta cançó que deixem enrere. Papi, posa-la al disc, arribant a 2:15. Ara amb Nia. I una cançó que fa uns anyets enrere va ser una revolució. Va ser molt sorprenent veure com una cançó original, com el Blue de Badí, tan canyera, d'Eiffel 65, la feia de forma tan tendra. Som-se-hi!

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Mira, a Galeries del Tresillo t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
4: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
5: A Galeries del Tresillo t'emportes sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
6: Abans, per posar la ràdio...
7: Havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
8: Posa RAC 105.
7: I ja està.
8: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
7: RAC 105.
9: Demana-la i sona.
8: RAC 105, la teva música.
10: La ràdio dels teus artistes preferits.
8: Aquest és el so.
10: Aquest és el so.

De nou, Adam Levine i els Maroon 5, en aquest cas amb el Maps, una de les més reconeixibles de la seva carrera. I si la música fos un mapa, és moment de quedar-nos a casa, quilòmetre zero, i a més, amb una nova formació que arriba i amb força. Apunteu el seu nom, són tres nois, s'anomenen Brou. I el seu primer èxit és aquest d'aquí. Sou positiu, sou alegre i una cançó amb un missatge preciós. Es diu De Colors. De Colors.

Constància i constància i més constància i picar pedra i més pedra. Només així pots estar 20 anys sent un grup referent per la música catalana. Com ho són els Amics de les Arts? Que preparen nou treball d'estudi, preparen nou disc. Vam parlar amb ells a la Mercè i ens deien sí, però sense pressa, poc a poc. De moment un parell de cançonetes i preveiem treure disc, que ens explicaven cap a la primavera. N'estarem al tanto i de moment una cita important, la que tenen a finals d'aquest mes d'octubre, la castanyada del Cabro Rock. Vinga, seguim endavant. Moment per baixar una mica el ritme amb una balada. Amb Karol G i Bruno Mars. Quasi res, això es diu Still.

Ja pot ploure, ja pot fer calor, ja pot fer fred, sigui com sigui. Sempre entra bé, no?, aquesta cançoneta. El funky, elegant, també alegre dels Daft Punk, col·laborant amb Pharrell Williams i recuperant el Get Lucky. Camí de les 3 de la tarda, aquí a RAC 105, per ara sí donar-li el play a una de les grans cançons en català dels últims anys, els Figaflowers. Yeah. Tancant l'hora amb els Solucions i no

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: ¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
2: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes avall per allà on passa.
3: A on havia terremoto?
4: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial.
2: La Seu d'Urgell.
5: Oh, dius ara!
2: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont del Getardes i Ernest Codina del Matina Codina.
6: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
7: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira de

0: No sé què té la cançoneta, però bon vici, eh? Aquest estiu, déu-n'hi-do. Another, Raxin 5, tros de descobriment amb això que es diu Talk to You. Les 3 i 3, va.
1: La teva música
2: amb Víctor Huguet.
0: Aquelles que he tingut en bucle tot l'estiu i encara la tinc, de fet. Així comencem una nova hora, 3 de la tarda, és dijous, això és Raxin 5, gràcies de nou per la confiança. Us la tornem amb bona música, Alex Warren, de seguida, Fever Dream. És la més nova, la darrera demostració del talentàs d'aquest artista sorgit a TikTok, Alex Warren. Abans, moment per agafar la màquina del temps de Raxin 5, ens plantem a l'any 2010...

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el so...
2: RAC.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
3: les assegurances de salut de Línia Directa, que et permeten triar l'especialista i demanar cita directament, i a més pots fer les teves revisions i proves als millors hospitals. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb mega descomptes cada dia, com el 30% en tota la fruita seca, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 15 d'octubre, a Carrefour.
1: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes de ball per allà on passa.
6: A on havia terremoto?
7: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial.
1: La Seu d'Urgell.
8: Oh, dius ara!
1: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont del Getardes i Ernest Codina del Matina Codina.
9: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
10: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira de Sant Armengol.

0: Cadena Piranaica i col·laboren l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, la Diputació de Lleida i Cadí Telecom.
1: Esta es una fiesta.
2: La teva música.
3: Hi, everybody, this is Damiano David, and you can listen to my

Coneixem la seva part més rockera, més canyera, amb els Maneskin. I ara ha demostrat que també sap fer balades. I que és molt sensible, Damiano David, l'italià, amb cançons com aquest Next Summer. I mira, parlant de joves promeses que tenen un futur enorme, doncs ara en ve una altra. 22 anyets, descobriment brutal al d'Adela. Això es diu Ain't in LA.

Feel These Words, eren bàsicament I Love You, ho diu una i una altra vegada al llarg d'aquesta cançó que deixem enrere per donar pas a Miley Cyrus. Sí, aquí encara es deia Cyrus quan ens presentava el The End of the World, la fi del món. Per cert, un físic va predir l'any 1960 que la fi del món arribaria al novembre del 26, és a dir, ja.

0: Rec 105 Barcelona.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros, ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes de vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
4: Quina ràdio escoltes?
3: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort.
5: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105!

Qui no s'haurà fet aquesta pregunta en algun moment a la vida, no? Després d'acabar amb una relació, segurament la pregunta que més cou és aquesta. Amb qui estaràs? Ai, ai, ai, quin està Nil Moliner? Però també us dic una cosa, si s'acaba una relació, quan es tanca una porta, n'hi ha un munt d'altres preparades per ser obertes. I jo t'obro la següent porta. Des de l'any 2018, recordant una cançó que va donar la volta al món i que va posar els Panic at the Disco al centre de...

0: Hi havia dubtes de quina seria l'última cançó que tocarien els Oques, si La gent que estimo o aquesta.
1: Sort en tinc de tu.
0: I va ser aquesta. La sort de tu, encara amb la ressaca emocional de tot el que han aconseguit els Oques. I aquest comiat absolutament històric, 4 concerts al Estadi Olímpic, una cosa que fins ara només havien aconseguit els Coldplay. Que mira, aquí els tenim. I uns Coldplay que ja han anunciat una gira que es preveu que també sigui històrica de cara al 2027. De moment han dit que 138 dates tancades. Veurem si en cau alguna o 4. De nou, tant de bo, a Barcelona per cantar grans hits com aquest In My.

0: talking. La teva música.
1: RAC 105. Ràpid amb la L, l'assegurança més completa per a mascotes amb veterinari és de...
2: Exacte, de Línia Directa, perquè la nova assegurança per mascotes amb veterinari té tot el que necessita el teu gos o gat.
3: Amb la C completíssima.
2: I a un preu que només Línia Directa et pot oferir, 18,90 euros al mes. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
5: No pots canviar d'emissora.
6: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
7: Quins seran els èxits del futur?
8: I'm Olivia Dean.
9: Benson Boone. This is Dua Lipa.
10: This is Daniel Dyer.
4: La història continua. Rock, la teva música.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Bona-le! Sempre bona-le! Vesteix una camina que queda superbé!
13: Després de l'èxit festuc, Marcos MK torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
14: Fatxenda, de Marcos MK, ja disponible a totes les plataformes.
13: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
14: Amb el suport del Departament de Cultura.

0: Qui ens anava a dir que una de les cançons de l'estiu seria un clàssic de Sister Nancy amb una mica més de base? Doncs sí, efectivament, tot torna, no, que diuen? Ugel, Solto, a RAC 105 per començar nova hora a les 4 de la tarda amb el jamaican Bam Bam. Vinga, som-hi.
1: La teva música
2: amb Víctor Huguet.
0: Vinga, bona tarda ja. Seguim a la teva música, compartint tots els èxits de RAC 105. En breus, un Remember Corona, digne del ritme de la nit abans. Home, abans parlàvem de l'adeu dels Oques. I és que no és l'única banda que diu adeu. Què me'n dieu de la Fúmiga? Aquest cap de setmana, últims 3 concerts a Barcelona. Divendres, dissabte i diumenge per cantar, doncs, el Gràcies per tant, l'havia de passar... Finals, extraordinàriament normal, en fi... M'estaria molts minuts dient totes les cançons de la Fúmiga. Aquí, una amb els Figaflaues, Ja dormiré.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Your husband is coming.
1: Canvi radical a la carrera de rei i convertint-se ràpidament en una de les actuals reines del soul per cançons com aquest Where is my husband, la britànica. I atenció a una de les notícies d'aquesta darrera setmana pels amants de la música de Billie Eilish. Ha penjat una fotografia amb un canvi de look radical de la seva melena fosca i llarga. Doncs ara és més, no diré rossa, però segurament sí més clara, com un castany així apelrojat. Sigui com sigui, ja són molts i moltes els que especulen amb una nova era musical de Billie Eilish després del Hit Me Hard and Soft. Tant de bo sigui així, n'està.

0: sí.
1: La teva música.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en què la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

més de 100.000 candidats i candidates. Heu escoltat bé, 100.000. Es van presentar a un concurs internacional de talents. Això va ser l'any 2023 i d'aquest concurs multitudinari va sortir aquesta nova banda femenina anomenada Cat Psy, que ho està patant amb aquesta cançó. Que segur, seguríssim que no serà pas l'única. Seguim avançant, ens apropem a 4:45 de la tarda. Aquesta cançó segurament la tenim força més controlada tots i totes. De Kid Laroi.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
2: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
3: Ei, ei, ei, RAC 105!
4: Hola, RAC 105!
5: Ostres, m'encanteu, sou una passada.
6: Ho foteu molt bé!
7: Sou collonuts!
8: Sort en tinc, RAC

la cançó que els va tornar a unir. Els germans Jonas, Joe, Nick, Kevin, a RAC 105, amb això que es diu Sucker. Encara recordo el primer Camp Rock, ara que hem tornat amb Camp Rock 3, que sempre feien un que era... Un era el guapo, sempre els estandaritzaven. Un era el guapo, l'altre era com el sensible i l'altre era el tonto. Imagina't, a un li toca el paper tonto, en fi. Va, seguim avançant. Canvi de registre de seguida, un Remember amb Kate Ryan, Desenchanté. O també el nou èxit dels Tame Impala, el Loser. Abans, Mama Duixa i el seu Que Chevere.

una cançó ara mateix absolutament imprescindible a qualsevol discoteca, a qualsevol festa, però no aquí, arreu del món. I a més amb una veu tan important, històrica, com la d'Ultranaté. Ja ho diu a l'inici de la cançó, pels que li diuen Hagel. No és Hagel, és Ugel, l'home. És francès, amb el Moving to the Sun, és la més nova. Ara la pregunta seria com li diem a David Guetta, no? David Guetta, sí. Força més clar tenim com es diuen els següents protagonistes. Va, des de Catalunya, banda Neon Buos, Mont DJ a RAC 105 amb aquesta. Es diu El Ventilador.

0: Aquesta va ser la cançó amb la qual es va presentar al món i pels que podien pensar que seria l'únic, un One Hit Wonder ja ha demostrat i no ha trigat massa que estaven equivocats. Ordinary, el primer gran single d'Alex Warren.
1: La teva música
2: amb Víctor Huguet.
0: I fins aquí, amics i amigues, que pràcticament ja arribem a les 5 de la tarda. En 3 minutets s'hi posa l'Enric Font amb un nou Ja Tardes. Salutacions de part de Víctor Huguet. Demà tornem a partir de les 2 i et deixo amb una de les cançons dels Oques. Ja un himne, oi tant? En aquest cas, el torno a ser jo. Adéu-siau!

0: Tu! Sí, ja tardes!
1: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
0: Aquí comença... Ja tardes!
2: Ja tardes!
1: L'Afterword de Rec 105 amb l'Enric Font.
0: Ja tardes amb l'Enric... Perdó,
3: Es Juan es tonto.
4: Juan es loco.
5: La gente está muy loca.
6: ¡Aloca tú, calva!
7: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

0: m'agrada. En fi, el so de l'Aitana! Amb aquesta superestrella que comencem a nova edició del Ja Tardes, tu, després de el nostre company Héctor Huguet, ja ha tocat el 2, doncs ens hi posem. Aquí 4 hores de bon rotllo, bona música, ja saps, Ja Tardes. Toma! Va, anem a fer, maco. Ara! Cogollons! M'encanta aquesta cançó. És friqui com nosaltres. Va, el que també saludem és el nostre estudiant en pràctiques, en Gerard Clarasó, que ens acompanyarà doncs, rebent també tots els teus missatges que pots enviar ja mateix si vols. El nostre WhatsApp, vinga!
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte! Va, de moment, anem a repassar què tenim per aquí, per sobre la taula, perquè en una estoneta obrirem tema del dia amb un mega concurs que fliparàs. Sí, sí, sí. Avui t'agradarà. T'agradarà perquè s'ho val, s'ho val. Avui pinta fort la cosa, pinta fort. Això per una banda. Per l'altra, també Ros Musical, batalla de cançons, enfrontant, doncs, tres cançons d'artistes de casa nostra, però amb bones col·laboracions. Sí, sí, sí. I a més, versió del dia, els teus comentaris, vull dir, què més vols? Ho tenim tot aquí.
2: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Exacte, falta això. Que enviïs notes de veu. Explica'm què estàs fent ara mateix, que som així de tafaners.
3: Sí, sí, sí.
0: Som així, som així, som així. Aviam, mira. Oi, ja truquen. Hola! En fi, sí, sí, comencem a tope. Va, anem-hi de cara, perquè ja tenim preparat per aquí una bona proposta d'aquelles ja mítiques que ens portava Bruno Mars, que, per cert, pinta fort, també, amb el tema dels Grammy, Bruno Mars? Sí, sí, opta uns quants. De moment, mira, recuperem un dels seus temes mítics, que és aquest Billionaire. I wanna be

0: sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9.
0: I digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Cuti.
3: Ah, clar que sí.
1: Ja tardes. Amb l'Enric Font.

0: llegenda, que molts oients dels Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb l'en

0: Mira, cada dia m'agrada més aquesta. No sé per què, no sé per què. La bona història que ens porta Shakira i Maluma. Es diu així mateix, agua, agua.
1: Agua.
0: Exacte.
1: Agua.
0: Sí, senyor maestro. Agua, agua, que tengo sed. En fi, que per cert, Shakira, no vegis tu, l'estan emparellant amb tothom ja, eh? Perquè, clar, després de deixar-ho amb Gerard Piqué, futbolista, ja la van emparellar, que sí, amb Lewis Hamilton, també esportista de Fórmula 1, ara amb Sergi Baca.
1: Sí, sí.
0: Que és, bé, un jugador de bàsquet. Jugava al Madrid, a la NBA, bueno. En fi, ara no juga, perquè no té equip. No? En fi, ara podeu deu jugar a casa la Shakira, mira, bé. Clar, clar. Això diuen, eh? No ho sé jo, no ho sé. En fi, ni tampoc vull entrar-hi. Va, 15 minuts de les 5, això és el Ja Tardes, per si no ho saps.
2: Hola, guapíssim.
0: Hola, senyora. Sí, ja tardes. Va, anem-hi de cara, perquè avui jo crec que la cosa promet. Sí, sí, sí. Avui el tema del dia, en aquest programa, doncs parlarem d'una cosa que hem viscut alguna vegada. Els ensurts, sí, aquells esglais que... Oh, oh! Aquell moment que el cor fa com un triple salt mortal, el cervell desconnecta, eh? Estàs a punt de trucar als Mossos, oi, oi! I després descobreixes que era una tonteria. Sol passar. En fi... I això et preguntaràs, per què, doncs? Perquè poder portem a espantar-te a un altre lloc. Perquè us volem regalar entrades dobles pel Halloween de PortAventura. Oh, oh, oh. Sí, sí, has sentit bé, eh? Volem que canvieu els ensurts de la vida quotidiana amb les emocions fortes, de veritat, i també, doncs, d'aquells personatges que us trobareu per allà, que us espantaran, també... Oh, una miqueta, doncs, com t'ho diria?

0: Sí, fantasmes. Bé, això n'hi ha tot arreu. Però no sé, no. Hi haurà bruixes. I coses que us espantaran al Halloween de PortAventura. Doncs avui, el tanto perquè us portem a PortAventura! A més, ui, ja s'ha acabat això, mare meva, tu. Ara, ara, això m'agrada més, això. El tanto perquè podràs viure una experiència única, plena d'ensurts i riures, això sí, home. I si t'atreveixes, podràs descobrir El Carnicero de Penitence. És el nou passatge del terror. Sí. El tanto perquè regalem entrades dobles. Sí, entrades dobles per anar al Halloween de PortAventura. I avui, mira, parlarem d'ensurts. Sí. Volem saber quin és l'ensurt més absurd o surrealista que t'has endut mai. O si més no, també em pots explicar quina és l'última vegada que t'has espantat, saps? Allò que de... un soroll a casa, per exemple, que sents un clac i ja estàs una miqueta... ui, què ha passat? O no sé, et trobes un animal o una trucada. A mi m'espanten les trucades, de debò. Doncs recorda que avui pots guanyar entrades dobles per anar al Halloween de PortAventura! Sí! La gent que s'espanta amb el... és alert, sí! Home, això sí. Oi, oi, oi. Ara perquè no tinc el to aquí, de l'és alert, però vamos. Parada cardíaca, a l'instant. En fi, doncs participa. Vinga, que avui el regal s'ho val. Busquem, doncs això, que... quin és l'ensurt més absurd o surrealista que t'has endut mai, o si més no, d'altra banda, quina és l'última vegada que t'has espantat, saps? Allò que dius... és que em va fer un sur... ah! Sí. Aquest s'ha espantat molt fort. Jo és que m'ha vist la cara. En fi, 608-7741, de seguida, doncs, aquests missatges, aquests comentaris i aquests ensurts tan xulos, sí. Ah! Oh, aquest home només fa que s'espanta. Ah, i aquesta també. Va, i de pas també demanem aquella cançoneta que ens animi la tarda, com per exemple, poder ser aquesta dels The Black Eyed Peas.
1: Ja tardes.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
3: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
0: Amb el suport del Departament de Cultura. Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
0: Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
7: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers RAC 105. Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
8: A mi no m'agrada.
9: Castigat.
10: Yo quiero que se peleen.
8: Toma ya.
11: Ha muerto.
12: Ostres.

0: porten aquest Bring Your Love. Home, jo conec a més d'un que quan va veure la Madonna es va espantar. No, home, no. Ai, tela. Sí, avui estem parlant, doncs, precisament d'això, d'ensurts. Ensurts com absurds, surrealistes, o poder, quina és l'última vegada que t'has espantat? Aquell espant heavy, heavy, que vas dir, oh, no puedo, saps? Ai! En fi, i recorda que avui tenim mega regalats amb les entrades dobles per gaudir del Halloween de PortAventura. Ara vindria un riure d'aquests. Sí. Doncs vinga, fot-li.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam, que tenim aquí... en surts aquells xulos. Mira, hola.
2: Bona tarda. El pitjor ensurt que he tingut mai va ser una nit al voltant de les 12 que la meva habitació dona al jardí. Sí. I estava jo que estàs mig dormit, que encara no, ara sí, ara no. I vaig escoltar com una gent parlant per walkie-talkies al jardí. I vaig fer aixecar tota la meva família per revisar tot el jardí. I al final era jo que estava somiant.
0: No, home, no.
2: Aquest és el meu pitjor ensurt.
0: No m'ho puc creure. De debò, ostres. Ara resulta que somiava. Una mica com aquell de Los Serrano, eh? Que tot era un somni. Igual. En fi, 608-71-741 més, hola.
3: Hola, Enric Font.
0: Hola.
3: Som la Patri i la Berta, que truquem des de Reus. Hola. La Berta és la meva filla.
0: Molt bé.
3: Doncs el meu ensurt així...
0: Sorprèn-me.
3: Una mica raro que vaig tenir. Una mica cutre, per dir la veritat. Va ser que vaig aparcar el meu cotxe en un centre comercial, que
0: sí.
3: No havia anat mai,
0: sí.
3: I després, quan ja torno cap al cotxe, no trobava el cotxe i me l'han robat i, bueno, pues res. I ja havia trucat, fico la denúncia,
0: sí,
3: tal,
0: sí.
3: I al cap d'una estona estava esperant que vinguessin els Mossos i tot.
0: Ai, mare.
3: Dic, ai, clar, però si té diverses plantes aquest centre comercial.
0: Ostres, de debò!
3: Al canvi. I, evidentment, me n'havia anat a la planta que no tocava. Bueno, moltes gràcies. Tenim moltes ganes que ens toqui les entrades de PortAventura de Halloween, perquè ens agrada molt.
0: Ah, molt bé. Ai, gràcies.
3: Ui, Halloween!
0: Sí. Halloween! Sí. Déu-n'hi-do, eh? Quina gràcia, eh? Sí, ja pots riure, ja. Això ens ha passat a més d'un, eh? Que anem buscant el cotxe encara dia d'avui. 608-71-741, mira, més... més ensurts d'aquests considerables. Hola.
4: Hola, Enric. Bona tarda a tothom. Bueno, mira, jo t'haig de dir que jo sóc espantadís.
0: Ui.
4: O sigui, sóc espantadís. M'espanto per qualsevol cosa. Una trucada de telèfon inesperada, ui, un soroll, una porta que es tanca... O sigui, m'espanto molt. No puc evitar-ho. Sóc espantadís.
0: Sí, sí.
4: I l'última vegada, i és una tonteria, però això em passa molt sovint, va ser veient La Bola Negra.
0: Oh,
4: o sigui, vaig anar a veure la pel·lícula i res, al començament de tot hi ha una explosió i vaig fotre un bot al seient. O sigui... qualsevol cosa que passa, em passa. Sóc espantadís. Doncs vinga, a veure si puc anar a PortAventura a espantar-me més encara.
0: Aviam.
4: A pel·lis. Bona tarda a tothom.
0: Adéu. Adéu.
4: Ah, per cert, sóc el Toni de Terrassa.
0: Molt bé, Toni, molt bé. Oh, ja et veig que vas cridar allà al mig del cinema. Què té el Toni? I tothom rient, no? 608-71-741. Per cert, missatges, sisplau, curts, breus. Perquè ja m'estan enviant aquí podcast. Això sí que m'espanta a mi, eh? Oh! Això sí que m'espanta. Parem a no batre el rècord aquell de 6 minuts i pico, eh? 608-71-741 més.
5: Hola, bona tarda.
6: Hola.
5: Pues mira, jo l'ensurt més tonto que he tingut va ser un dia que acabava les classes de la universitat, era un divendres a última hora, vaig anar al lavabo i allò que ja quedaven 4 gats.
0: Ai.
5: I mentre estava al lavabo van apagar els llums i llavors estava tot fosc, em vaig posar nerviosa, vaig començar a tocar la porta, no podia sortir i en dècimes de segon vaig pensar de tot, que ja tancava la universitat i que em quedaria encerrada, jo què sé, vaig pensar de tot. Llavors, clar, vaig començar a cridar, no sé què, algú va encendre el llum I clar, em vaig adonar que no podia sortir perquè estava el xapete posat i no l'havia tret. O sigui, dels nervis que tenia, una cosa tonta i res. Havia estat una persona que m'havia apagat el llum i me la va tornar a encendre. Però en un moment va passar pel meu cap de tot. Vinga, a veure si em porto les...

dobles per gaudir del Halloween de PortAventura. Vinga, una estoneta més. Ara per això, mira, Jack Jones, al costat de Ray, la primera que ens portaven s'anomena You Don't Know Me.

0: 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb l'Enric Font.
3: Si vols no t'ho dic, però jo escolto l'Enric.
2: Sí, molt bé.
3: Tant si vaig com si vinc, escolto Rec 105.
4: Toma!
3: I és com l'Enric Font, arribaràs a la fi del món.
4: Quina alegria!

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Cada tarda a les 5.
8: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
7: Enric Font es treu la samarreta.
9: Sexy, sexy.
7: Però com que és la ràdio...
10: No el veus.
7: Quina llàstima.
11: Quina llàstima.
7: Ja tardes.
12: Ja tardes.
7: 5 a 9.
8: La RAC 105.
13: Ja comença a fer-se clar.

0: ben xules. Diumenge sense drama, que per cert, les catarres també seran protagonistes a la castanyada del Cabro Rock. El dia 31, allà a Montmeló. M'ho confirmes, no, Gerard, que estaran allà?
1: Sí.
0: A més que no estaran sols, amb els tiets, els figaflaues, amb els pets i l'Axan Bustos, escolta! Entre d'altres, els Amics de les Arts, Doctor Prats, la Ludwig Banks, és que... Un cartellàs! Així que no t'ho perdis, ja saps. I a més, Raxen 5, l'emissora oficial! Va, anem-hi de cara, perquè tenim moltes coses. Quan passen ja un... Ui, és tardíssim, és tardíssim, és tardíssim.
2: Vinga, Enric, que anem tard.
0: Ja ho sé, ja ho veig. Vinga, en 16 minutets, arribarem a les 6. Moment perfecte per encetar la batalla de cançons d'avui.
3: El roast musical del Ja Tardes.
4: Round 1, fight!
0: Val, tanto perquè avui, per fer aquest roast musical, ens posem internacionals. Però sense deixar de banda el segell català. És que hi ha artistes a casa nostra que han travessat fronteres i han aconseguit col·laborar amb grans estrelles mundials. Sí. Per això avui al Roast Musical doncs, busquem la millor col·laboració internacional d'un artista de casa nostra. I com sempre tu tries la millor cançó a través del WhatsApp. Ja saps, agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva cançó preferida. Va, anem-hi de cara. Anem amb...

Podríem dir que és una explosió d'aquelles de bon rotllo, que ens fan ballar des del primer... Ole! El tanto perquè per una banda tenim a Álvaro Soler, d'aquí de casa, al costat de J-Lo, Jennifer López. Sí, sí, bajo el mismo sol. Oita, oita, com allà. Com mola, eh? Això és l'opció número 1, però al tanto... Home! Opció número 2 amb l'Aitana, amb Sant Giovanni, el pop més tendre i dolç que travessa el Mediterrani. Fa connexió Catalunya-Itàlia. Sí o no? Mariposa, la teva preferida? Explica'm un àudio al WhatsApp.

0: fama. És que m'agrada. I ara toca a tu, ja saps.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara! Amb quina d'aquestes tres col·laboracions et quedes? Quina és la que més t'agrada? Doncs explica-m'ho amb un àudio al WhatsApp. Va, recorda, opció número 1 amb Álvaro Soler, J-Lo, Bajo el mismo sol. Opció número 2 amb l'Aitana, amb Sant Giovanni, Mariposas. O l'última, opció número 3 amb Rosalía, de Weekend, La fama. Ja saps, al final del programa, doncs repassarem tots els vots amb el veredicte, sabrem quina guanya i resoldrem aquesta batalla d'avui, que pinta forta, eh? Planetària. En fi, va! Dit això, anem de cara perquè tenim bones propostes així mogudetes, que avui és juernes i això es nota, eh?
2: No, i tant.
0: I per això tenim a People amb John Ryan i aquest Fireball. Mr. Worldwide's infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: baby, I'm a fireball.
1: Rec 105 Barcelona. Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu guia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
4: Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Bona temperatura, entorn, gastronomia, diversió i Halloween, amb amics, família o els més petits.
3: Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
4: Entra, tria el teu càmping i fes la teva reserva directament a campingstarragona.com.
3: Càmpings Tarragona, l'únic camping destination.
5: Via Central fem 50 anys al món del camper i l'autocaravana i ho celebrem regalant un superpack amb aire condicionat inclòs en tots els vehicles nous. Del 17 al 24 d'octubre vine a Via Central, a Barberà del Vallès i descobreix les nostres autocaravanes i campers. Adria, Detlefs, Sant Nibing, Sant Light i Ranger. ViaCentral.cat.
6: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
8: T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina en un podcast concentrat i sense pauses? Desig concedit.
9: La teva mare està amb tu?
10: Sí. Hola. Hola, Ernest. És que tinc un problema amb la veu.
9: No es nota. Doncs perquè ho has dit, eh?
11: No, doncs que no m'esforci.
8: Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
9: Et dic bones festes i gràcies per escoltar el programa, carinyo.
10: Moltes gràcies i bon Nadal.
8: Busca'ls a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify. I porta'ns on vulguis.
12: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
13: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
14: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
13: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
15: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
16: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
17: Amb el suport del Departament de Cultura.
18: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i 2 copes de vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
19: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
19: Què?
2: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
7: Citroën.
2: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
12: Les tardes mai abans havien estat tan divertides. Escolta l'Enric Font a RAC 105.
4: Ja tardes.
8: Hola, Enric Font, soy Alexa. A mi también me pones mogollón.
10: Verge Santa.
6: Cuidadín, eh?

0: altra d'aquestes bones propostes a càrrec de Taylor Swift, de fet, una de les més recents, de fet, eh? Avui estic lluint. Sí, Patient Zero. Vinga, res, 3 minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Ràpid cap al WhatsApp amb aquestes anècdotes i aquests ensurts, tan absurds, surrealistes, o l'ensurt més gran que t'has emportat mai. També me'l pots explicar, evidentment. I recorda que entre tots els que participeu estem sortejant, atenció, aquestes entrades dobles per gaudir del Halloween de PortAventura. Mola, eh? Mola, mola. Doncs vinga, va, anem a repassar comentaris, perquè si no...
1: 608-7171-41.
0: Aviam, perquè hi ha de tot, eh? Hi ha de tot. Mira, hola.
2: Ep. Bona tarda, sóc en Jordi. Oita,
0: Jordi.
2: Jo l'ensurt més gran el vaig tenir amb 16 o 17 anys a Euro Disney, amb una atracció que semblava de pirates i tot, sí. I m'acosto allà i apareix un pirata... Ostres, quina figura de cera tan ben feta. Poca llum hi havia. I m'acosto... Que ben feta, l'estàtua. I mira, aixeca el braç i em toca l'espatlla, sí. I encara estic tremolant. Bé, és el principal ensurt que m'he endut, crec, a la vida. Si podeu posar una cançó dels Catarres, sí. Diumenge sense drames, perfecte.
0: Ja ha sonat.
2: Si no, doncs, gràcies.
0: Ja, a tu.
2: A veure...
0: Gràcies a tu. De fet, ja ha sonat aquesta, em sap greu. Anem tard. Va, més ensurts, hola.
3: Hola, Enric, ei. Quant de temps.
0: Ui, sí.
3: T'escoltem cada dia igualment, eh?
0: Ah, val.
3: Encara que no parlem per
0: gràcies,
3: aquí.
0: Gràcies.
3: Doncs el meu ensurt més absurd i més surrealista va ser... Jo m'espanto per tot. Aleshores, baixant a l'ascensor, estava jo sola amb els meus pensaments, sí. I quan obro la porta em vaig trobar el veí.
0: Oh.
3: Li vaig pegar un crit brutal i li vaig pegar, pam! Un cop molt fort, així com el pit, de... I després em vaig disculpar mil vegades.
0: Ai,
3: perdona, però vaig fer un crit de...
0: Ja.
3: El senyor no sabia, una cara de pànic i de... No sé,
0: home,
3: es va quedar al·lucinat. Em vaig disculpar mil vegades, li vaig dir que tingués bon dia i
0: me'n vaig anar
3: a voler que se m'empassés la terra, però no va ser així i ja està. Igual després ens vam veure i res. Ell va riure i jo no. Jo em vaig posar més vermell com tomàquet. I així va ser.
0: Ja.
3: Bona tarda i felicitats pel programa, Enric.
0: Doncs mira,
3: ets un crac.
0: Així, catacrac, sóc un catacrac. Això li passa igual a la meva mare. De debò, eh? Tu entres a casa, hola, mama, i se't queda mirant com uns segons i de cop comença... Però de debò, eh? A davant teu i t'està mirant. Vull dir... Mama, sóc jo, saps? Ja està. Vinga, va, l'últim d'aquesta tongada, perquè... Ui, ja són les 6.
4: Bona tarda, ja tardes.
0: Bona tarda.
4: Mira, fa molts anys, a l'altre pis...
0: A l'altre pis.
4: Estava dormint, tan tranquil·la,
0: ai.
4: I de cop i volta... Sento com, bueno, com uns sorolls, com una pressió als peus. I obro els ulls a les fosques i veig com dos focus de color verd i una silueta com mirant-me. I bueno, vaig fumar un crit brutal i era el gat del veí que s'havia escapat, que també va fer un crit. I res, jo em vaig espantar molt i el gat va sortir disparat. Però vamos, un ensurt d'aquells d'ataque al corazón total. Vinga, que passeu-me bona tarda i benvingut al teu nou ajudant.
0: Així,
4: apa, adéu.
0: En Gerard, mira. Gerard Clarso, que està aquí... Estarà fins al febrer, eh? Vull dir que... No, ja el farem parlar, ja el farem xerrar, que té una senyora veu amb en Gerard. Ja, sí. Ja el aniré coneixent. 608-7-7-4-1, va, que en una soneta més... Més missatges, més comentaris, més de tot. Però és que anem tardíssim, eh? Ja passa un minut de les 6. És que... Va, anem amb aquesta història de Katy Perry, Last Friday Night.

0: és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana. Doncs la castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflauas i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
1: Ja tardes!
2: Amb l'Enric Font.
3: Mola, mogollon!
4: Però això què és?
5: Ai, no ho sé.
4: Comencem forts.
6: Està rient.
7: No, no.
8: Madre mía.
7: Ai, està tot

0: aquí estem, gaudint del so de Another Call to You. Mira, m'agrada aquesta.
1: Me gusta.
0: I també m'agrada que participis, com sempre. Aquí el WhatsApp.
2: Molt bona tarda, sí, senyores
0: bona,
2: i senyors.
0: Bona tarda. És el ja tarda. Sí. Ai, com anem tots. Va, recorda que avui tenim mega premi. Ja es nota, perquè estem saturant el WhatsApp. Sí. Home, és que... Al tanto.
3: Vols viure un Halloween terroríficament divertit?
0: Doncs al tanto, perquè avui regalem entrades pel Halloween de PortAventura World. Viuràs una experiència única, plena d'ensurts i riures. I si t'atreveixes, podràs descobrir...
3: El Carnicero de Penitence.
0: És el nou passatge del terror, aquell que t'espantarà. Sí. Si vols una entrada doble, doncs m'has d'enviar un àudio al WhatsApp, com sempre, i explicar-me quin és aquell ensurt. Bé, l'última vegada que t'has espantat, o l'ensurt més absurd o surrealista, o el més heavy que t'has endut mai.
4: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara! I recorda, fins al 15 de novembre tens una cita... Bé, tens la cita més divertida amb les teves pors al Halloween de PortAventura World. Mega regalàs, Doncs va, anem a escoltar aquests ensurts, perquè hi ha de tot tipus. 608-71-71-41, aviam per aquí. Que en tenim molts, però molts. Ja m'estic perdent, ja. Mira, hola! Ep!
5: Doncs mireu, jo acabo de tenir un ensurt, però gran,
0: com?
5: gran, fa mitja horeta.
0: Què dius?
5: M'he anat a córrer i estava així pel bosc, per un camí,
0: sí.
5: I sento... Bum!
0: Com?
5: Un disparo. I dic, mare de Déu, dic, ara es pensaran que sóc un animal
0: no.
5: I em fotran un tiro que em deixaran aquí. Vamos, tiesa.
0: No!
5: He començat a caminar i a córrer... Que he fet els 5 quilòmetres i mig que faig sempre, els faig quasi en una hora. Avui us ho dic en sèrio, que els he fet... No m'ho he mirat encara.
0: Ai.
5: Perquè encara no he arribat ni a casa, però segur que els he fet en moments. I cagada de por.
0: No,
5: és que estic cagada. Ai. Bueno, però res, això és el meu ensurt d'ara fa res.
0: Ai, espero que no sigui res, tu, però aquestes coses passen a vegades, no? Sí, ai. Això fa por, aquesta musiqueta. En fi, va, anem amb més. Mira, més por. Oh. Mira, hola.
6: Hola, Enric Font.
0: Hola.
6: El pitjor ensurt que he tingut fa... fa poc, però...
0: Fa poc?
6: És quan pujo a l'Uncharted de PortAventura i comença a anar cap un costat, cap un altre, cap amunt, cap avall, i que espanta moltíssim perquè, a més, és a les fosques. Soc l'Anna i soc de la Garriga.
0: Val. Aviam, ja t'ho dic, que si vas al Halloween de PortAventura World t'espantaran altres coses, perquè hi ha de tot per allà. Sí, oi. Va, més per aquí. Hola!
7: Hola, Enric Font, sóc el Pep Nogués del Moster. Mira, que et volia explicar que... Un dia em vaig despertar de cop i volta i em pensava que tenia serps al llit.
0: Com?
7: Vaig emportar en serps encara...

0: Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: Bueno, aquesta és la meva anècdota. Sort que les llums estaven apagades, perquè, clar, vaig fer el ridícul de la meva vida. Jo em vaig espantar, però és que vaig fer espantar tothom. La gent no es va espantar del cop de porta, es va espantar del meu xiscle, perquè realment era real. Era un xiscle de susto, de veritat. Vinga, un petó.
2: Ai, un petó. Això és l'obra del tricicle, no? Terrífic. Jo sí que faig por a vegades. 608-7171-41. Va, en una estoneta repassarem més missatges, més comentaris i més experiències terrorífiques, o aquests ensurts, que a vegades són una mica absurds, però que ens agrada recordar-los, que sí?
3: Dime, guapo.
2: Això mateix, digue'm, aquests ensurts. Va, anem amb més, moment així motivador, amb els One Direction. Tanto perquè no m'ha recuperat aquesta. Mira, em ve de gust. Best Song

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
2: Ja tardes.
3: Ai, calla't.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja Tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diria l'Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric enfonsa.
4: Ai, Déu!

0: són els Brou, que ens porten de colors. Una vida plena de colors, doncs, és més feliç.
1: Del que pensaven.
0: Sí, més divertida. Ai, sí, de colors, de colors.
1: Són els fruits que neixen dintre de les flors.
0: Van, 8 minuts, arribarem a 6:45. Això és el Getardes, per si no ho saps, jo t'informo, escolta'm. I tenim moltes coses.
2: Hola, què passa?
0: Sí, què passa, què passa? Hi ha els missatges al WhatsApp, tot això plegat. I també, doncs, bones seccions, com la que arriba ara, mira.
3: La versió del dia al Ja Tardes.
0: Bueno, aquesta secció ja saps que sempre agafem clàssics, aquells mítics, desgranem, doncs, totes les seves variants de diferents estils. I avui, mira, per fer la versió del dia, aprofitem que just fa 42 anys, es diu aviat, 42 anys, que Bronski Beat, els Bronski Beat, van treure el seu primer àlbum d'estudi. I recuperarem una de les cançons més icòniques de la banda, que segur que has escoltat alguna vegada.

I del poble m'estila, això sí, eh? Himne que fa sentir protagonista d'una pel·li dels 80, evidentment. Èxit de fama mundial que, evidentment, té un munt de versions a tots els estils. I mira, per exemple, volem destacar covers com aquest, elegant, a càrrec de ritme jazz.

0: bonita. La melodia i tot, eh? També hem trobat versió reggae de rigor.
1: Ei, oh, baixa que la da.
0: Una mica. Ai, m'agrada, eh?
1: Com allà.
0: I molta atenció a aquesta, que és com un rotllo més, més ska, no? A mi em recorda Festa Major, això, eh?
1: Vinga, home.
0: Sí o no? Tanto perquè la formació d'aquesta versió es diu Playa Desnuda, que dius, com?
2: Sí,
0: es diuen així, mira. Mira, també no podem oblidar aquesta versió amb un rotllo més metal.
1: Oita, oita, oita.
0: Banyes amunt. I, evidentment, també tenim versions dance, com aquesta de l'artista belga Kid Ryan. I també tenim cançons així, o versions canyeres, com aquesta techno ben potent. Mira! Home! Déu-n'hi-do! Però al tanto, perquè la versió del dia d'avui és la que escoltarem a càrrec de Daxwell i Steve Angelo, eh? Una cançó que ens arribava l'any 2006. Una volta ben donada, aquest Small Town Boy, això sí, rebaixat.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
3: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia, ara en futbol femení. Aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Marta, vine'm a buscar.
5: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
4: No sé com va el Google Maps.
5: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
8: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del caravani.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
0: La casa dels teus artistes.
9: Ja tardes!
1: Amb l'Enric Font.
10: El sinvergüenza de l'Enric, eh? Et fa moure el cul i també el melic.

0: m'agrada. Això de Damiano David des d'Itàlia, que ens porta aquesta ben enèrgica. Born with a broken heart. No puedo. Vinga, res, uns 4 minuts que passen de 2:15. Ràpid cap a aquesta batalla de cançons que tenim avui, que déu-n'hi-do, eh?
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Va, vale. Home. Va, que en aquest roast musical avui marxem de viatge. Sí. De viatge musical, però sense sortir a Catalunya, eh? Clar, és que els nostres artistes, els d'aquí, de casa nostra, doncs han conquerit el món. S'han colat a les ràdios d'arreu. Han fet duet amb estrelles internacionals i han demostrat que aquí també sabem fer hits planetaris. Sí. I per això avui, en aquest roast musical, en aquesta batalla de cançons, busquem la millor col·laboració internacional d'un artista català. Hola! Que mola? Doncs va, ja saps que, com sempre, tu tries quina és la millor a través del WhatsApp, agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva, la que més t'agradi. Bé, anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1. No sé, no sé. Podríem dir que és com una injecció de vitamina i bon rotllo que fa sentir que és estiu tot l'any. La proposta d'Álvaro Soler amb J-Lo, Jennifer López, Bajo el mismo sol. Aquesta m'agrada, xula. L'opció número 1 la pots votar, eh? És la que prefereixes. O potser t'agrada més l'opció número 2. Home! Un tema que vola, vola entre Catalunya i Itàlia. Itàlia, Catalunya. I deixa a tots com flotant d'amor, allò que dius, oh, que bonic, aquestes papallones. Mariposas, és la gran proposta de l'Aitana, al costat de Sant Giovanni. Jo recordo que aquell any, l'any que ho va petar, aquesta, vaig anar de vacances a Itàlia, sonava tot arreu, una bogeria. Sí. Doncs també la pots votar i anem amb l'última. Opció número 3. Una d'aquelles col·laboracions explosives, sensuals i amb molt de

0: sempre. És que m'agrada. Ara toca tu, ja saps.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Quina? Amb quina d'aquestes col·laboracions et quedes? Bé, aquí ho tenen clar, jo crec. Hola.
2: Ep. Molt bona tarda, Juernes, xec. Juernes. Escolta una cosa. Nosaltres votem per l'Aitana, mariposa. Oh. Forever and ever, Aitana. Sempre producte nacional i d'aquí, de proximitat.
0: Ole, ole.
2: Vagi bé la tarda, el Juernes. Au!
0: Au! Au! Ostres, com anem avui? Com anem avui? Doncs sí, vot per l'Aitana. Mira, per aquí crec que pensen igual, eh? Hola,
3: hola, Enric Pons, et Maria Sabadell.
0: Hello.
3: Doncs podria escollir la de la fama, perquè és molt real, no? Però em quedo amb la de bailar sin ti, no sé, bailar. Vinga, un patonàs.
0: Mariposa, mariposa. Molt bé, i tu quina tries? Ja saps que m'ho pots explicar.
4: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Sí, a través del WhatsApp, enviem un àudio. I vota la teva preferida cap al final del programa, doncs repassarem, com sempre, el veredicte. I resoldrem aquesta batalla de cançons. Avui ben xula, eh? Ben internacional. Això sí, amb gent de casa. Vale, va més. Moment de Maroon 5 al costat de Christina Aguilera. Move Like Jagger.

0: públic que a la Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte 9 a Rep 105.
5: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: casa envia la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 006, amb llicència per punxar.
1: Hòstia!
5: Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tu.

0: d'aquelles tendres, d'aquelles boniques, d'aquelles que enamoren, eh?
1: Ui, qué bonito.
0: Sí, muy bonito, muy bonito. Estil, el so de Karol G i Bruno Mars. Tu, escolta, amb molt d'estil. Ui, és tardíssim, escolta'm.
2: Ai, Déu
0: sí, meu. Sí, sí, va, anem-hi de cara, anem-hi de cara. En 12 minuts, les 7 de la tarda, recorda que avui aportem el Halloween de PortAventura World. Pots guanyar un parell d'entrades si participes al WhatsApp i m'expliques, doncs, això, que, no sé... Que, clar, són moltes preguntes en una. Quin és l'ensurt més absurd o surrealista que t'has endut mai, o el més heavy... O quina és l'última vegada que t'has espantat? Avui parlem d'això d'ensurts, saps? Allò que dius... Oi! Exacte. Doncs vinga.
3: 608-7171-41.
0: Aviam, que en tenim molts, d'ensurts per aquí. Hola.
4: Ep. Bon, doncs sóc la Mercè de Manresa.
0: Hola.
4: I l'ensurt més absurd que he tingut és un cop vaig anar a Costa Rica, jo no viatjo gaire, però mira, vam anar 7 persones i vam estar dormint en una cabana i no hi havia gens de llum. Jo sóc una... jo sóc de ciutat. I em vaig despertar a mitjanit i hi havia una foscor tan absoluta que em vaig pensar que m'havia quedat cega.
0: Què dius? No, home, no.
4: Encara ens en riem, però de veritat que ho vaig passar molt malament. Vaig pensar que m'havia quedat cega.
0: Ai, no.
4: Hala, una abraçada, que vagi bé.
0: Adéu, adéu. No, home, no, home. Conec a més d'un, que li ha passat això. Aviam més, hola.
5: Hola, Enric Font, bona tarda, sóc la Laia.
0: Hola, Laia.
5: Mira, t'explico, el meu assusto, el meu ensurt més absurd, he estat fa 2 nits dormint, em vaig despertar angoixada i amb un atac de pànic, perquè algú m'estava tocant el cap.
0: Oh.
5: La meva parella dormia al meu costat i em va costar uns quants segons entendre que era la meva pròpia mà que m'estava tocant els cabells. I així va anar.
0: Oh, no.
5: Merci. Tenim moltes ganes d'anar a PortAventura.
0: A veure,
5: sí,
0: a sort. La teva pròpia mà. Estaves molt adormida, eh? Aviam, va, més, hola.
6: Companyia, tot la Tita.
0: Hola.
6: El gran surt va ser abans de separar-me del pare dels meus fills.
0: Ui.
6: Quan vaig veure entrar la meva ex-sogra per la porta. Perquè terrorífica.
0: Oh.
6: M'és igual si m'estàs escoltant. Vinga, molt bona tarda.
0: Aviam, perquè si algú no ho ha entès, perquè s'escoltava d'aquella manera, doncs li ha deixat una... com diríem a casa, un recadito, li ha deixat allà un bon encàrrec a la sogra. Sí, sí, sí. Ja dius... Sí. Va, que li ha dit bruixa, va, doncs. La ex-sogra, la ex-sogra. Aviam, més, hola.
7: Hola, Raxen, sí.
0: Hey.
7: Jo, el susto més gran que he menut a la meva vida, no és en concret, sinó el fet de que quan els teus pares et diuen o et deien hem de parlar.
0: Ui.
7: I se't passaven totes les coses dolentes que havies fet al llarg de la teva vida.
0: Sí.
7: O sigui, crec que eren els pitjors ratos que passava, els pitjors 30 segons de la meva vida, que és moment en plan era com uau. Però bueno.
0: Uau.
7: I m'agradaria molt participar al concurs de les sorteig de les entrades del PortAventura.
0: Ah, molt bé. Vale?
7: Un petó.
0: Vale, adéu. Sí, sí, sí, quan algú et diu, algú que t'estimes, algú d'allò que diu hem de parlar, el culet se t'apreta? No! Mira com riu en Gerard. 608-7171-41. Va, tu també participa. Ja explica'm, doncs, això, que l'últim ensurt que has tingut, o l'última vegada que t'has espantat, o l'ensurt més gros que has patit, o que d'allò... Va, 608-7171-41, que t'has d'explicar coses xules, perquè al tanto... que la gira 105 fa a l'última parada en un lloc molt especial, que és la Seu d'Urgell. Sí. Aquest dissabte, recorda, aquest dissabte 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa, Festa, festa.
8: Festa, festa, festa.
0: Sí. Amb el gran Ernest Codina del Matina Codina i qui parla un servidor, l'Enric Font, aquí, des del Ja Tardes. Toma! A partir de les 11 de la nit, doncs, la plaça dels Oms vibrarà amb les millors cançons. Així que no t'ho perdis. Recorda, aquest dissabte 17 d'octubre, Gira 105, la festa de les festes, des de la Seu d'Urgell, en el marc de la Fira de Sant Armengol, una festa organitzada per Cadena Pirinaica. Així que no hi faltis.
1: L'Enric Font presenta Ja Tardes. Ja Tardes.

0: Rexem 5 Barcelona. Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Atenció, Barcelona. El mag Junque, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
3: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
2: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
4: Última oportunitat per veure Hangar 52 del mag Junque.
5: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
6: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
5: La tradició es mou si la mous tu.
6: Tota la informació a firamediterrania.cat.
7: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
8: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
9: T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina en un podcast concentrat i sense pauses? Desig concedit.
10: La teva mare està amb tu?
11: Sí. Hola. Hola, Ernest. És que tinc un problema amb la veu.
10: No es nota. Doncs perquè ho has dit, eh?
12: No, doncs que no m'esforci.
9: Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
10: Et dic bones festes i gràcies per escoltar el programa, carinyo.
11: Moltes gràcies i bon Nadal.
9: Busca'ls a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify. I porta'ns on vulguis. Rec
13: 105. Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulà, eternes fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
14: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
15: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
16: No sé com va el Google Maps, sí.
15: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
17: Amb el suport del Departament de Cultura.
18: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
19: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
20: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del caravaning.

0: Ei, tu que fas esport, saps que ara pots gaudir d'un snack saludable amb la nova barreta Nutri-Sport Protein Soft Bar amb una textura soft, gust boníssim i 15 grams de proteïna.
1: I sense sucres afegits, oi?
0: Exacte! No té edulcorants, ni aromes artificials, ni sucres afegits en la massa.
1: Apunta, és de Nutri-Sport, perquè prendre un snack saludable i gaudir és un plaer.
0: Nova Nutri-Sport Protein Soft Bar. No pot estar tan bona.
2: Ja tardes!
3: Amb l'Enric Font.
4: Queda subidón, subidón.
5: Vamos.

0: Gran tema d'Adela, eh? Amy Nelly. Així hem volgut començar una altra horeta amb tu aquest dijous, aquest juene, que ens agrada, juene.
1: Oli, buenas tardes.
0: Ei, ja tarde. Vinga. Uns pràcticament 4 minuts que passen de les 7 i avui t'hem d'explicar que si vols viure un Halloween terroríficament divertit, doncs estigues atent als Jatardes, que tenim entrades pel Halloween de PortAventura World. Tanto perquè viuràs una experiència única, plena d'ensurts i riures i de tot. I si t'atreveixes, al tanto perquè podràs descobrir el carnicero de Penitence. És el nou passatge del terror. Si vols una entrada doble, recorda, envia un àudio a través del WhatsApp i explica'm quin és l'últim ensurt que t'has endut o que has patit. O si més no, doncs l'ensurt més gran que t'hagin fet. O el més absurd, també, m'ho pots explicar. I recorda que fins al 15 de novembre tens la cita més divertida amb les teves pors al Halloween de PortAventura World. Va, avui s'ho val, eh? Jo crec que el regal s'ho val. Anem a repassar missatges, comentaris. 608-7171-41. Aviam, mira, hola.
2: Bona, soc l'Anna d'Olot.
0: Hola.
2: Mira, doncs el meu ensurt que vaig tenir l'any passat per Halloween, el meu home i la nena ens van vestir, ens havíem de disfressar de família Adams. I dies abans, doncs, ells dos van anar a comprar la mà aquesta de la família Adams i, bueno, me la van posar a la fosca, com una habitació fosca, per allà caminant sola, perquè van piles.
0: Oi.
2: I, bueno, quan vaig veure allò amb un sorollet i anar caminant, dic, buah, vaig fer un salt que, bueno, pues això. Bueno, m'agradaria participar a les entrades de PortAventura. Gràcies.
0: Ai, gràcies a tu. Home, és que deu espantar d'allò, eh? Sí. Jo veig una va corrent por ahí, bueno. Ja li donaran a la mà i a qui estigui per allà. 608-7171-41, mira més, hola.
3: Hola, bona tarda. Ei. Sembla una trola el que us explicaré, però no. Faig una prevenció. Oh, ja. Me'n vaig anar a casa amb 19 anys, sí? En tinc, sí, 40. No he tingut que dormir a casa la mare mai. I per circumstàncies, per temes mèdics, sí, em vaig tindre que quedar a dormir. Òbviament, a la una del dematí, sí, sento com un soroll molt raro. A més, acabava de veure una pel·li. Sí. Total, que m'aixeco, vaig passillo baix, la típica casa antiga, vaig passillo baix i em trobo a ma mare sentada al lavabo i roncant. Però clar, no és això, és el fet de que jo no sabia què em trobaria i em vaig trobar una persona allà sentada que li queia el cap amb els cabells a la cara, vull dir, algo molt.
0: Com aquella de
3: He tingut
0: de Ring.
3: Molta vida, però com aquest ensurt, creu-me que vaig aixecar a tots els veïns. Bueno, que volem les entrades per PortAventura, sisplau, jo crec que ens ho mereixem, eh? Sí. Vamos, petons a tots.
0: Apa, adéu! Home, sí, et trobes a la nena aquella de The Ring, amb els cabells aquells. Sí, sí, jo també preto córrer. Ai, va més, hola!
4: Ep. Hola, bona tarda a tots els oients de RAC 105.
5: Hola.
4: Jo quan era petit estava estirat al llit i la persiana oberta,
0: sí,
4: que allò no era ni de nit ni de dia.
0: Sí.
4: I allò, mira, em veig com una sombra, sí, i miro i recordo que va passar una bruixa pujada a sobre l'escombra volant. Sí. Us ho prometo. Vaig fotre un bot del llit i vam venir al llit dels meus pares. Ara tinc 61 anys i aquella imatge encara la tinc gravada.
0: Què dius?
4: Com si la veiés ara.
0: Ai.
4: Vinga, bona tarda.
0: Ai, la bruixa. Però això m'ho estàs dient de debò. Vas veure una bruixa volant. Com la cançó de Oques Grasses, elefants volant i... Però tu bruixes, això sí. Ai, quin llullo, tu, escolta. En fi, va, més, que en tenim més. Què t'ha espantat a tu, aviam? Què t'ha espantat? Hola.
6: Hola, Enric Font. A mi, el pitjor va ser en l'any 2023, quan em va arribar una carta d'Hisenda, i quan la vaig obrir, em vaig fotre un ensurt, 5.000 euros de pagament.
0: Què diu?
6: Una cosa, escolta'm, va ser el susto més gran que he tingut. Ensurt. Va ser horrible.
0: Sí, sí.
6: Me quedé muerta blanca.
0: Sí, ya. De muerta. 5.000 euros, és gravíssim, no? És gravíssim. Va, 608-7-7-4-1, de seguida repassarem més missatges, més ensurts i més coses que deixen sense alè, perquè hi ha coses que Déu-n'hi-do. Va, més per aquí, el so dels Coldplay, en aquest cas al costat de Beyoncé, recuperant aquest Him for the Weekend, una que ens agrada.
5: Ai, mare!
0: Ai, sí, ai, mare!

0: després envia la teva nota de veu.
1: Enric Font, guapetón, tu que ets un campeón.
2: Enric Font, mors mogollón.
0: Enric!
3: Que ja tardes!
0: Enric Font, ets la morquestra de Catalunya. Eh? El timbaler del grup modern. T'estimem.
4: Hello, Enric!
5: Ets un Superman de la ràdio.
6: La festa i xarigola. L'Enric Font controla.
7: Enric Font. No, no, no, no, no. Enric Font. No, no,
8: no, no, no, no. Vamos ahí.
9: El ja tardes amb l'Enric Font.
10: Que mal és un mogollón.
11: Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh? Em torno boja!

0: La gran proposta del Gina està amb Nil Moliner. Com ho he dit això, Nil Moliner? Amb qui estaràs? De fet, és una de les cançons que més demaneu, eh? Sí, que més us agraden, això ho sé.
1: Oh, yeah.
0: Barre, uns 19 minuts que passen de les 7. Tenim missatges, comentaris, molts ensurts, eh? Per aquí, molts ensurts. Tu també explica'm el teu ensurt i recorda que podràs entrar en el sorteig d'aquestes entrades dobles per gaudir del Halloween de PortAventura. Com m'agrada el tonto, eh? Toma. Va, anem-hi de cara.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Mira, hola.
3: Hola, Enric Font, què tal? Com estàs?
0: Molt bé, molt bé.
3: Doncs mira, un dels ensurts més tontos que he tingut jo a la meva vida va ser un cop que estava traient per rentaplats i doncs devia d'anar a deixar unes olles o així, estava a descanyes del rentaplats.
0: Sí.
3: Quan em vaig tornar a girar, de cop vaig veure alguna cosa que es movia dintre el rentaplats i que sortia cap a fora, i clar, el meu cos va començar a reaccionar i fotre un crit. Ma mare corre, què te passa? I clar, ella em va veure rient. Però clar, jo, al veure que es movia algo, pues, quan resulta que el gat del veí s'havia saltat la valla i pues, devia sentir alguna olor d'alguna resta de menjar o el que sigues, va entrar dintre el rentaplats mentre estava d'esquena i quan em va donar el tomb, doncs ell sortia del rentaplats, però clar, això no t'ho esperes. I jo ja estava reaccionant, o sigui, el meu cap ja sabia el que estava veient i jo continuava cridant, és com el meu cos, bueno, passa tota una sorpresa, si més no. Però bueno, hala, pues això. Sí, vale, que vagi molt bé la tarda. Adéu.
0: Jo crec que es va entrar tot el veïnat, saps? Però què li passa? I era el gat, era el gat. Mi si fu. 608-71-71-41, aviam més. Més missatges, hola.
4: Hola, bona tarda, Enric Font. Mira, jo l'últim ensurt que he tingut és fa uns dies anava amb el cotxe amb la meva germana de la Pobla de Lillet, direcció Berga, i el cotxe que venia en sentit contrari en un revolt, se li va obrir la porta. Vam quedar esgripant, frenant el cotxe perquè va anar d'un mil·límetre que no m'enduc la porta del cotxe que venia en el sentit contrari. Vinga, que passeu una bona tarda i espero que em toquin les entrades anar a Halloween?
0: A
4: PortAventura. Perquè hi he anat molts anys i em faria molta il·lusió tornar-hi a anar ara que ja tinc el fill bastant gran. Vinga, molts petons des de la Pobla.
0: Apa, igualment, vigila amb el cotxe, eh? No passis molt de por al Halloween. Això ho deia un altre, no? El Darbó. I el Sebastià Darbó va dir de Halloween. A veure si ho trobo. És que és complicat anar fent això. Mira, aviam.
1: De Halloween,
0: veus? Ah, ho sabia. 608-71-71-41, mira més.
5: Hola, Enric.
0: Hola.
5: Soc la Gemma. Ara fa molt que no envio cap missatge, però t'escoltem cada tarda igualment, eh?
0: Vale, sí, m'agrada.
5: Però avui el regal trobo casual.
0: Ah, mira.
5: A veure, aviam, jo m'he espantat molt aquest matí. Que havia d'anar a Barcelona per la feina, arribo i resulta que m'he equivocat de monedero i no portava la targeta, no tenia ni un duro.
0: Oh!
5: Per sort. He trobat solucions,
0: sí.
5: Però bueno, en aquell moment m'ha agafat una suor freda important. Vinga, va, que vagi molt bé i a veure si ens toquen les entrades per PortAventura. Una abraçada.
0: Ai, adéu. Això passa, eh? A mi m'ha passat també. La típica situació que... Ostres, on està el mòbil? On està el mòbil? Dios mío! I el tens a la mà, saps? Sí. Això, i la suor freda aquesta que dius, eh? De debò, eh? Passes malament, eh? Malament. No riguis, que és veritat. 608-71-71-41, va. Una estoneta més. Més missatges, més ensurts. Més de tot. Va, que arriba per aquí el so de Nas Barkley. Anem a recuperar aquest Crazy.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
5: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
11: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
12: Peugeot.
0: RAC 105, la teva música.
13: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: Aquest és el so.
13: Aquest és el so.
14: Ja tardes.
13: Amb l'Enric Font.
15: Mola, mogollón.

0: Julieta, la samarreta, la germaneta, tot, tot, vinga. Ai, tela. Mira que l'hem ballat aquest estiu, eh? Sí. Mola, mola. Va, 11... Pràcticament un minutet que passen de dos quarts de vuit. Això és el ja tardes, jo t'aviso, per si no ho saps.
1: Hola, bebé.
0: Sí, hola, hola, hola. Va, és el moment perfecte per repassar com portem la batalla d'avui.
2: El roast musical del ja tardes.
3: Round one. Ai, aduquem!
0: Va, per si no ho saps, aquest roast musical, aquesta batalla de cançons, ens posem internacionals.
1: Hola.
0: Sí? Però sense deixar de banda el segell català aquí, de casa, eh? Clar que sí, home. Avui toca, doncs això. I és que hi ha artistes de casa nostra que han travessat fronteres i han aconseguit col·laborar amb grans estrelles mundials. I per això avui al Roast Musical doncs busquem la millor col·laboració internacional d'un artista català. I com sempre, tu tries quina és la millor amb un àudio al WhatsApp, vinga. Ui, que passau. Doncs va, anem a enfrontar aquestes cançons. I comencem, evidentment, per l'opció número 1. No sé, oh. Explosió de bon rotllo i que ens fa ballar a tope de power, eh? Mira, quina explosió. Mira. Opa. Bajo el mismo sol. És l'Álvaro Soler amb J-Lo, Jennifer López. Va donar la volta al món amb això, eh? Opció número 1, ja saps que la pots votar si és la teva preferida. O potser t'agrada més l'opció número 2. Home! El pop més tendre i dolç que travessa el Mediterrani, eh? Va de Catalunya cap a Itàlia i a l'inversa, també. Aitana amb Sant Giovanni i aquestes mariposes, aquestes papallones. Oi, oi, oi. T'agraden. També la pots votar. Va, anem amb l'última

0: que a més va sonar i va conquerir a mig planeta. És el so de Rosalía amb The Weeknd, La Fama. No sé si és bona o no la fama, però sí, com sigui, ja saps que pots votar la teva.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, amb quina et quedes? Quina és la que més et flipa? Quina col·laboració d'un català internacional? És la que més t'agrada. Aviam, mira, hola.
2: Enric Font. Ui. Jo, la cançó preferida, sí, que m'agrada més del rock musical,
0: de la batalla, eh?
2: És la número 2.
0: Oh.
2: La de mariposas. Adéu. Gràcies.
0: Ai, gràcies a tu. Doncs mira, vot per l'opció número 2. Sant Giovanni i Aitana. Mariposa. Va, i tu amb quina quedes? Ja saps que ens ho pots explicar, com sempre, amb un àudio al WhatsApp. I cap al final del programa resoldrem aquesta batalla amb el veredicte. Així que, va, afanya't. Quina votes? Quina t'agrada? Vinga. Nosaltres anem avançant, això sí, amb el so d'Ariana Grande. Anem a recuperar una de les seves mítiques. One last time.
1: Ja tardes.
3: Amb l'Enric Font.

0: de pencar i et ve de gust escoltar una cançó?
1: Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
2: Cada dia de 5 a 9.
1: A Rec 55.
2: Amb l'Enric.
1: Els teus desitjos són ordres.
3: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: sé sóc jo, no t'espantis. Algun dia em faran fora per fer això, És estrany que encara duri. El so de Hugh Gale amb Ultranate. Moving to the sun. És que...
1: com una cabra.
0: Sí, ho sé, ho sé. Som així, som així. En fi, re, uns 15 minuts pràcticament per arribar a les 8 de la tarda. Amb molts missatges, molts comentaris i moltes escenes d'aquestes de... moltes escenes d'ensurts, d'aquests ensurts importants, o absurds també, o els últims, l'última vegada que t'has espantat. Tot això m'ho pots explicar al WhatsApp i potser t'endús un parell d'entrades per anar a PortAventura World a gaudir del Halloween. Vinga.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Sí, sí, ja tardes. Aviam, és que en tenim molts, Molts missatges, estem saturant de nou el WhatsApp avui, que ja ens agrada això, Mira més, hola!
3: Enric Pons, que moles mogolló.
0: Ai, sí.
3: Que el primer que faig ja només al plegar, quan entro al cotxe, és posar la ràdio per escoltar-te, que m'animes molt la tarda.
0: Gràcies.
3: Aprofito perquè m'interessa molt a veure si guanyem aquestes entrades. I vaig explicar una anècdota que ho vaig suar molt. Bueno, per un moment ho vaig passar molt malament. I és que vaig anar a un lloc, vale, que portava el cotxe, lo típic, pues vas, i anava molt esverada. I surto del cotxe, me'n vaig cap a aquell lloc, m'estic allà les 4 hores fent feina i això, i quan acabo, dic, bueno, vaig a buscar les claus del cotxe, dic, ui, en el bolso, no les trobava, i ja caminant cap al cotxe, i dic, ai, mare, que no visualitzo el moment d'haver tancat el cotxe.
0: Ai.
3: Dic, que les he deixat posades.
0: Ai.
3: I anava mirant cap al lluny, i sort que començo a suar, de dir, sí, mare meva, que m'han robat el cotxe. Començo a veure el cotxe i dic, bueno, almenys el cotxe està. I obro i miro i sí, m'havia deixat les claus posades.
0: Què dius,
3: i
0: res, ara?
3: Quan m'estec al cotxe, un moment de... Uf, agafar aire i dir, vale, no l'he liat.
0: Ai.
3: Però sí, mira que no sóc gens despistada, però
0: no,
3: mira, aquell dia
0: estaria
3: a un altre lloc.
0: Ai.
3: Au, a veure si tinc sort i ens toquen aquestes entrades.
0: Aviam.
3: Vinga, que tens un superprograma.
0: Sí, super.
3: Adéu.
0: Super mega programa. Doncs merci. És que a vegades tenim el cap, sabem què pensem, és que... tenim masses coses al cap, jo crec. Mira, més...
4: Bona tarda, Enric Font. Bona tarda. Felicitats pel programa. Gràcies. Sóc en Jordi.
0: Hola, Jordi.
4: Aviam, jo sóc un desastre amb potes universal, elevat a la màxima potència.
0: Ai.
4: Si és que ho perdo tot. Sí, i l'altre dia, l'ensurt que vaig tenir, estava parlant per telèfon amb la meva dona, i ja feia uns dies que m'havien robat el telèfon, un altre dia el havia perdut, i tot plegat em va venir un flash. Hòstia! Que no tinc el telèfon, que on té el telèfon? I la meva dona, que ja l'hauràs perdut una altra vegada, que cap aquí, cap allà,
0: però,
4: i anar parlant amb ella per telèfon.
0: No, home, no!
4: I que a cap d'un rato dic, em diu, joder, diu, si estàs parlant amb mi per telèfon,
0: sí,
4: l'orella.
0: Sí,
4: i jo ja he amoïnat que anava buscant el telèfon per tot arreu.
0: Au,
4: Maria,
0: santíssima.
4: Vinga, ja ens toca les entrades. Aviam. Una forta abraçada i ho repeteixo, felicitats pel programa.
0: Ai, gràcies, que sou macos. I despistats també ho sou. 608-7741 més, va, l'últim.
5: Hola, Enric, bona tarda. Doncs jo recordo el pitjor ensurt que he tingut mai. Va ser un dia que vaig anar a comprar una fruiteria amb el meu fill de 3 anys i el seu pare. I jo entro a la fruiteria i me'n vaig cap un costat i el pare se'n va cap un altre. I no era una fruiteria gaire gran, de veritat.
0: Val.
5: Però aleshores ens trobem tots dos, el pare i jo, en el mostrador, i li dic, on és el nen?
0: Com?
5: I em diu, em pensava que érem tu. Em van agafar uns suors, un no sé què per dintre, vaig començar a cridar el seu nom com una histèrica, obro la porta del carrer per veure si havia sortit, i quan torno a entrar li dic, on és el nen? El nen surt de darrere al mostrador i em diu, mama, sóc aquí. Ai, mare meva. Tothom em mirava com una histèrica perduda, per suposat. Però bueno, és el que té de ser mare. Una abraçada.
0: Ai, els nens, que també a vegades... ens ho fan passar malament. 608-7741, va. Que una estoneta repassarem més. Vinga, que avui el regal s'ho val. Ja saps, aquestes entrades dobles per gaudir del Halloween. De PortAventura World. Ara faltaria un riure d'aquest. Ara. Bona, una estoneta més. Ara, per això, la que tenim per aquí ja preparada, enllestida per portar-nos a bona música, és Dua Lipa, que ens porta aquest Love Again. Love Again.

0: Rexem 5 Barcelona. Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu guia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
3: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
4: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
5: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
6: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: Matina Codina Best Moments.
8: Alerta!
9: Alerta!
10: Què no em sona? Ja, si parleu no se sent l'alerta.
11: Oh, sí, se sent.
12: Jo no l'he rebut.
13: Jo tampoc.
10: Si algú pot llegir, si us plau, l'alerta.
12: Pluges torrencials fins a les 2 d'avui. Eviteu desplaçaments innecessaris. No us acosteu als rius. No us acosteu a les rieres ni als barrancs.
10: Sempre dieu el mateix.
12: No baixeu a soterranis. Pugeu a pisos superiors si entra aigua. En cas de risc...
10: Aigua o aigua?
12: Aigua. En cas de risc, contacteu el 112, vota socialista.
10: Això no ho diu
12: l'alerta. Després ho diu en anglès.
13: No ho diu.
12: Civil Protection Alert, CECAT, Torrential Rain, Luntil...
13: Vale, un moment, president, perdó.
7: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
14: Ai, que ràpid passen les coses bones.
15: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
14: O els 10 dies Nissan...
15: Com?
14: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
16: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
17: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
18: Amb el suport del Departament de Cultura.
19: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del Caravaning.
20: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valor al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
21: Recordes el teu primer Corsa?
22: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
23: Ja tardes.
24: Ja tardes.
23: Amb l'Enric Font.
24: Hola, mogollón.
25: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: RAC 105 estrena temporada. I de bo ben segur que serà una passada.
3: Ui, sí.
2: La millor música de tot el món la punxa l'Enric Font.

0: És el gran treball d'Àlex Warren amb aquest Fever Dream. Fever Dream. Així hem volgut començar l'última horeta juntets d'aquest dijous, aquest Juenne.
1: Ai, sí. Avui sí que fem por. Alguns més que altres, eh? Però...
0: Va, recorda comentaris. 608-7141.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, i també molts vots a través del WhatsApp, que també pots votar la teva cançó preferida a la batalla d'avui.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, avui un roast musical dedicat, doncs, a estrelles a casa nostra amb bones col·laboracions internacionals, sí. Fem un viatge musical, però sense sortir a Catalunya. Avui repassem duets i col·laboracions internacionals dels millors artistes catalans o dels millors. I tu tries, com sempre, quin és el millor. La que més t'agrada, clar. Mira, per una banda, per exemple, tenim... Álvaro Soler, al costat de J-Lo, Jennifer López, amb una injecció de vitamina i bon rotllo. Bajo el mismo sol. És la que més t'agrada? Doncs àudio al WhatsApp. Bota-la. No per una banda, perquè per l'altra... Tenim a l'Aitana, amb Sant Giovanni. I aquestes mariposes, eh? Aquest viatge a Catalunya-Itàlia ens deixa tots flotant d'amor. Unes papallones. Però clar, també tenim vots com aquest.
4: Hola, Rack Sensin.
0: Hola.
4: Henry Font. Sóc el pare de la Sofia, que avui ella no vol parlar. Jo voto per la tercera cançó. Ah, m'agrada molt la... el Weekend con la Rosalía. Vale? Ens animeu molt la tarda. Merci per tot.
0: A vosaltres. Gràcies a vosaltres. Doncs mira, vot també per l'opció número 3, Rosalía i The Weeknd, la fama. La col·laboració d'aquelles explosives, aquelles que ho peten a tope, eh? Ojo, poder massa. Va, i et toca a tu també. Digues la teva, va.
3: Ja tardes, enviar una nota de veu.
0: Exacte. 608-7-7-4-1. I en una estoneta resoldrem aquesta batalla de cançons amb el veredicte. Així que vinga, digues la teva. Va, dit això, anem a repassar més comentaris. En aquest cas, peticions.
5: Bones, Enric Font. Hola. Ens pots posar la cançó de Segurament t'estimo dels Amics de les Arts, sisplau? Oh. Gràcies.
0: A vosaltres. Doncs va, dit i fet. No us queixareu, eh? No crec.

0: això només passa al Jack Tardes.
1: Bona tarda, Enric Folch. Soc en Toni de Vic.
2: Hello.
1: Mira, a part de fer la declaració de la renta i una notificació de trànsit d'aquelles amb finestreta negra,
2: oi.
1: El que em fa molta por, els gairebé 40 anys ja que tinc, és veure una pel·li d'en Freddy Krueger.
2: Ostres! Sóc... que hi ha escenes, una miqueta... Ojo, Ai, les nenes aquestes. Prou. Mare meva.
3: Ara m'he cagat.
2: Sí, jo també. Aviam, va, més, hola.
4: Hola, Enric, bona tarda. Saps què em fa por a mi? Doncs que creixin els meus fills i que la meva filla acabi amb un perro flauta.
2: Com?
4: I el meu fill amb una gata salvaje. Això sí que em fa por. Una abraçada.
2: Avui moro. Però... Em descol·loqueu amb aquesta resposta.
0: Ja tardes.
5: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.

0: El bon rotllo dels Catarres, amb una d'aquestes que ens agrada repassar de tant en tant, eh? Fins que arribi l'alba. Propostes aquestes que, evidentment, han fet història a casa nostra i que ens agrada aquí a RAC 105.
1: Ole!
0: Bé, uns 15 minutets que passen de les 8. Seguim repassant missatgets perquè avui s'ho val, eh? Tot s'ho val, clar que sí. Bé, avui cada tarda en aquest programa. Bé, tanto perquè si vols viure un Halloween terroríficament divertit, avui regalem entrades pel Halloween de PortAventura World. Tanto perquè viuràs una experiència plena d'ensurts i riures. I si t'atreveixes, podràs descobrir el carnicero de Penitence. És el nou passatge del terror, eh? D'aquells que t'espantaran per tot arreu. I el tanto perquè si vols una entrada doble, has d'enviar un àudio i explicar-me doncs, quin ha sigut el teu últim ensurt o l'ensurt més gran que t'has endut o no sé, o el que sigui. I recorda que fins al 15 de novembre tens cita, la cita més divertida amb les teves pors al Halloween de PortAventura World. Bé, anem a repassar comentaris, missatges i aquests ensurts, alguns divertits, eh? Sí, m'encanta. Mira, hola!
2: Hola, bona tarda.
0: Ei!
2: A l'ensurt l'he fet jo a la meva filla.
0: Ai!
2: M'acaben d'operar de tiroides, per això aquesta veu.
0: Ai.
2: I quan em va entrar a veure l'UCI,
0: sí,
2: i vaig fer la broma aquesta de...
0: Què?
2: I tu qui ets?
0: No!
2: Va fer una cara de microsegon...
0: Home, normal.
2: ...d'un terror horrible.
0: Ai!
2: Però va ser genial.
0: Sí, genial, diu. Oh, que dolenta. Ja pot riure, ja. Home, ella segur que no estava tan riallera, eh?
2: Ara m'he cagat.
0: Exacte, estava així, més aviat així. 608-7-7-4-1. Mira, hi ha gent que s'espanta, però hi ha gent que fa... que espanta els altres. Una mica com el que fem en aquest programa, no? Una mica.
3: Hola, Enric.
0: Oi, hola.
3: Pues sóc el risc de ensurtos aquí a casa.
4: Ensurts.
0: Sí.
3: Perquè...
0: Per què?
3: M'agrada amagar-me i li faig a la mama... I fa...
0: Oh, home, normal.
3: I m'agrada molt.
0: Oh.
3: Adéu, us estem a tot recensir.
4: Jo dono fe, i sobretot li encanta pel matí, quan m'estic fent el cafè en la tranquil·litat, abans que s'aixequi i tot això, aixecar-se i venir a la cuina, entre el silenci, i dir-me bon dia, mama. Em fa cridar. Algun dia em quedaré sense veu. Bona tarda.
0: Oh, que dolent. Com s'ho passa bé, per això? S'ho passa bé. Va, més per aquí, hola.
5: Hola.
0: Ai, hola.
5: Mira, l'ensurt més gran que he tingut...
0: Ara m'has espantat.
5: ...va ser un dia que vaig anar a comprar al Carrefour amb el meu fill bebé de mesos en el cotxet.
0: Ai.
5: I vaig agafar un carro de la compra perquè era un dia de superofertes al supermercat.
0: Ai.
5: I vaig entrar amb una mà empenyida al carro, amb l'altra al cotxet, i anava mirant les ofertes i que sé 3x2...

0: el segon al 70%, sí, sí, i anar empenyent una cosa i l'altra, i anar passant passadissos i anar comprant. Sí. I al cap d'una estona, quan ja estava un passadissa, quasi al final del supermercat, em ve, se m'acosta un home i em diu: perdona, vostè portava un cotxet amb un bebè? I jo, oh, el nen! Oh. Vaig sortir disparada al passadís central i em veig allà al mig del supermercat, okay, el cotxet amb el meu bebè dormint, amb els bracets amunt, completament dormit, 20 persones de personal del supermercat envoltant-lo, al voltant, al·lucinant, perquè portava estona. Jo, ai, ai, perdonin, perdonin, perdonin, ai, és meu, el nen és meu. És que, clar, no podeu posar tantes ofertes perquè em despisto. Sí, clar, sí, clar. Agafo el cotxet, me'n torno a buscar el carro i vaig seguir fent la compra respirant tranquil·la. Això és tot.
1: Ja, ja. Ai, mare. Tenim el cap a vegades on no toca. Va, en una soneta repassarem més. És que en tenim molts, molts. I perdoneu, de bo. Dono les gràcies a tots els que heu participat avui i demano disculpes a aquells que no he pogut ni escoltar l'àudio, perquè sou molts. Però, mira, ja us avanço, això és exclusiva, com dirien, exclusiva. Doncs ja avanço que no serà l'únic dia que tenim entrades per PortAventura World. En tenim unes quantes, unes quantes bastantes. I durant aquestes setmanes tornarem a fer, doncs, dia de PortAventura World, de Halloween. O com diríem per aquí, de Halloween, no? Deien?
2: De Halloween.
1: Sí, de Halloween. És que m'encanta.
2: De Halloween.
1: Ara, ara. Va, Cat's Eye, amb el seu Animals, és la que arriba a continuació. Mm-hmm.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Marta, vine'm a buscar.
0: Gorraneta presenta Marta. Una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
2: No sé com va el Google Maps, sí.
0: Marta, la nova cançó de Gorraneta.
3: Amb el suport del Departament de Cultura.
4: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
5: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del caravaning.
6: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
7: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
8: Escoltes tots els èxits de la música.
1: No podràs canviar d'emissora. Ja tardes.
8: Amb l'Enric Font.
9: És guapo i ben plantat.
10: És gravíssim.

0: gran treball de Vibrex amb els Faithless, rebatejant l'insomnia com a New Religion, eh? La nova. A mi m'agrada.
1: Sí, vale.
0: En un parell de minuts arribarem a 8:45. Tanto perquè és moment de posar-nos seriosos. Sí, treu. Sí. Vale, perquè arriba el veredicte de la batalla de cançons d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: Vinga, va, que tenim el resultat d'aquesta batalla, d'aquest roast musical, avui el més internacional del programa. Avui hem viatjat pel món sense sortir a Catalunya, això sí, amb tres artistes de casa nostra que han aconseguit, doncs, portar la música més enllà de les nostres fronteres. Ei, ben acompanyats, eh? Sí. Clar, és que, mira, per una banda teníem a Álvaro Soler, al costat de J-Lo, Jennifer López, amb Sol, Bon Rotllo i una col·laboració d'aquelles que transporta directament a l'estiu. Bajo el mismo sol. Molts vots, per aquesta. Però clar, per una altra banda, una connexió musical Catalunya-Itàlia, aquelles romàntiques enganxoses. És que és impossible no cantar això. L'Aitana al costat de Sant Giovanni amb les mariposes.

Mica brutal entre dues grans figures de la música internacional, per una banda, doncs, Rosalía, i per l'altra, The Weeknd, amb aquesta, La Fama. Què, quina creus que ha guanyat? Va, anem a resoldre la batalla de cançons d'avui. Només una pot guanyar, ja ho saps. I després d'aquests vots, hi ha hagut una cançó que ha anat agafant força, i força, i força. I atenció, perquè la cançó que ha conquerit el món, i també aquest Rose musical, i la guanyadora d'aquest dijous, és... Home! L'Aitana, al costat de Sant Giovanni! Amb Mariposas, va, Foley!

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
2: El sinvergüenza de l'Enric Font.
3: Sí.
2: El ja tardes et posa musicón.
4: Sí, això és veritat, musicón.
5: Vamonos!

0: li envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
1: I tant. Però moltíssimo, Molt.
0: Ja tardes.
3: Recinca, no?
0: A RAC 105.
4: Ostres, que fort.

0: Tame Impala amb aquest de Lusa, una de les més recents que, evidentment, també gaudim aquí al Ja Tarda. Fa uns 8 minuts que passen de dos quarts. Tenim més missatges, comentaris i més ganes d'aconseguir aquestes entrades per PortAventura World pel Halloween més terroríficament divertit. I simplement m'has d'explicar, doncs, això, aquests ensurts de tot tipus, eh? Hi ha de tot tipus, escolta.
1: 608-7171-41.
0: Aviam, mira, escolta, hola.
2: Doncs a mi l'últim ensurt me l'ha donat a l'Ajuntament de Sabadell amb una multa de 200 euros, que no m'esperava, que no sabia què venia i de què era. I la veritat és que una mica més i m'infarto.
0: Home, normal.
2: Però, vaja, què hi farem? Vinga, sóc l'Àngels, fins ara.
0: Àngels, ànims, Àngels. Oi, oi, oi, les multes. Parada cardíaca, depèn de quina. Va més, hola.
3: Hola, Enric Font.
0: Hello.
3: Soc el Maiol de Sant Celoni.
0: Ah, molt bé.
3: I jo vaig entrenar a Granollers i a la dutxa, sí, després de jugar a bàsquet, a la dutxa, jo m'estava dutxant tranquil·lament i de cop es comencen a sentir uns crits terrorífics dels meus companys que estan espantadíssims.
0: Ai.
3: Surto de la dutxa, trec el cap i veig una cucaracha, uns rens i tots els meus companys esbojarrats. Bueno, adéu, Enric Fons, i espero guanyar aquestes entrades per PortAventura.
0: Aviam, aviam. Home, què jugues, al Club Bàsquet de Granollers? El CB Granollers? Jo m'he dutxat en aquells vestuaris, sí. Jo tinc moltes anècdotes d'aquells vestuaris i d'aquells lavabos, també. Que no explicarem. 608-7741, mira més, hola.
4: Ai. Bona tarda, Enric.
0: Hola.
4: Doncs l'ensurt que m'he endut fa pocs dies va ser un matí sobre les 7, més o menys. Jo estava preparant els esmorzars dels meus fills,
0: sí,
4: i la meva filla petita de 5 anys es va llevar sense fer soroll, va venir cap allà,
0: ai.
4: Es va plantar darrere meu i, clar, jo amb la meva cara de dormida, la seva cara de dormida també, em vaig girar, em vaig fotre un ensurt. Semblava la nena, saps, la típica nena de la curva? Doncs lo mateix. Apa, que tingueu bona tarda.
0: No, home, quan estem adormits, sí, ens espantem molt fàcilment. Va, l'últim de la tongada, hola.
5: Hola, jo sóc la Júlia de Manresa.
0: Hola, Júlia.
5: I l'ensurt que he tingut va ser quan el meu germà intentava de fer-me un susto i del meu crit el que es va espantar va ser ell i va caure per les escales.
0: Ai,
5: al final.
0: Ai.
5: No va acabar molt bé.
0: No, ja ho veig, ja ho noto. Déu-n'hi-do, Kiki. És que hem d'anar al tanto. Si volem espantar, doncs, amb calma, també. 608-7-7-4. Quina tonteria que acabo de dir. Va, en una estoneta, aviam si ens dona temps a repassar més. I també esbrinarem qui s'emporta, doncs, les entrades per el Halloween de PortAventura World. Que guai, eh? Va, anem amb més. Al tanto perquè arriben les Figaflaues. Recorda que estaran també a la castanyada del Cabro Rock. Amb temes com aquest, que no s'acabi.

0: Rexem 5 Barcelona. El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Compte amb el que toques, eh?
3: Que sigui el que hagi de ser.
4: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
2: Ostres! De cop som els 2.000!
3: Aviam, puja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
2: Això és brutal.
3: Màxima potència.
2: Els 80.
3: I com has dit que es diu aquesta màquina?
2: El ritme de la nit, de RAC 105.
5: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
6: El ritme de la nit.
5: Només a RAC 105.
6: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
7: Actualment no pots canviar d'emissora.
8: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
9: Quins seran els èxits del futur?
10: I'm Levitin.
11: Benson Boone. This is Dua Lipa.
12: This is Daniel Dyer.
6: La història continua. La teva música. Univers RAC 105.
13: Hola, RAC 105. Sempre escolto RAC 105.
14: Hola, RAC 105. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa.
15: Os escolto cada dia.
16: Hola, RAC 105.
17: M'encanta escoltar RAC 105.
18: Felicitats pel programa.
2: Això és RAC 105.
0: La teva música. Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
19: Amb el suport del Departament de Cultura.
20: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
21: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
20: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
21: Verisure.
22: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
23: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
24: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
26: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
27: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
28: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
29: I pot ser tot això sent professional.
28: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
6: Agafa el telèfon.
2: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
5: RAC 105.
30: Qui vol festa i xerinola?
31: Jo.
30: Amb l'Enric tot mola.
32: Me gusta mucho, me gusta mucho.
33: ¿A que sí?
34: Claro.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Hem rebut un missatge amb un número molt estrany. Tots són sisos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Escolta, l'escolta.
2: Hola, Enric Font.
1: Ai, ai, ai.
2: Sé on estaràs aquesta nit.
1: Com?
2: Tu i els teus col·legues de la ràdio, que us rieu molt de les coses que fan por.
1: No, no.
2: Però aquesta nit us asseguro que passareu molta por. Fins després.
1: I ja està. M'han enviat això i ja està. Ara,
3: ara m'he cagat.
1: Sí, jo també, jo també. No em feu aquestes coses. No, no, no, no. No, que això no m'agrada. No, no, no, no, no riguis.
0: Ja tardes.
4: Ja tardes.
5: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: vol dir que anem tardíssim, eh? No és cap notícia en aquest programa, però... anem tard, sí. Ja tarda. Ens ve com en ell el dit, el nom del programa. Però abans de marxar, hem d'esbrinar qui s'emporta aquestes entrades, aquestes magnífiques entrades pel Halloween de PortAventura World. Doncs atenció, perquè els guanyadors són... la Patrícia, l'Anna Belén, l'Estefania i l'Hilary. Com, enhorabona! A gaudir d'un Halloween terroríficament divertit. I el tanto, perquè si no t'ha tocat, tranquil. Perquè tenim més dies, eh? Sí, sí. Crec que la setmana que ve, més. I l'altra, també. I que sempre tens... aquest programa, el Ja Tardes. Que regalem coses xules. Va, demà divendres, eh? Ara sí, tocarem el 2.
1: Adéu, Enric. Adeu. Fins demà. Sí, sí. Demà hi tornem, eh?
0: Això espero. T'esperem. Ara. Va, marxarem amb el so dels búhos, amb volcans. Apa-li, fins demà a les 5. Ciao, pescau. Sí.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el

0: buscarte. Me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos aquí.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
4: 16 de desembre del 1927.
3: I el número de la sort, el
4: 5.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: Swim. Give it up for Teddy Swim.
2: Això és RAC 105.
1: No podràs canviar d'emissora.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Un home ha estat acomiadat de la feina per insultar una companya de feina en un moment donat.
2: ¿Qué dius?
3: Insultar a tu jefe o a un compañero de trabajo puede ser motivo de despido o no. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado hoy el despido de un trabajador que, además de no hacer sus tareas, llegó a llamar a una compañera chihuahua.
4: Quan el tall estava sonant, la Lillo s'estava acariciant la calva.
1: Sí.
4: Perquè dius, tu sents que et diem massa calvo.
1: Clar, dic, si fos així...
2: És un insult per tu.
1: Em dieu calvo de manera...
5: Sí, sí. Tu, quan parles de l'angle d'inclinació d'una part del meu cos, també...
6: Sí. És un insult, és una descripció, Adam, que eres calvo.
7: Sí. Si quedes calvo, no passa res.
1: A veure, dues coses. Vaig
2: repassar. És una descripció física.
1: I ho esteu dient en... pejoratiu?
5: Sí, si vols dir-ho malament, sí, és pejoratiu.
1: Pejoratiu.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도